Escolta, Zicat.

0: me.
1: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca aquí i fan un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalia, regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents, com Juste o Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i m'atreviria a dir que molt perilloses.

0: Into the Groove, un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar 3 concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè, després de l'atac al líder de Hamas, no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Només sempre faltaria al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats del partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial.

0: els matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
1: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant La Perla a Capella, amb bastant bon nivell. Hem de dir-ho perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella.
1: Oh, i tant.
0: Felicitats.
1: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Digava que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no. En tot cas...
2: Esperem que sí.
0: Esperem que sí, n'hi haurà que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
2: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, va arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelíssimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure a Rafael amb aquesta bona energia.
2: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu.
0: 83 anys, eh?
2: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
2: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
2: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners... Mira, l'Ara ja m'està aixecant les celles, aquestes hores.
3: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
3: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions...
3: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
3: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
3: Bueno, a veure, no passa res. Ja ho haurem viscut tot, eh?
4: Gairebé millor, eh? Que està als 83 treballant.
0: Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
3: Jo prefereixo marxar abans, tu.
4: Està,
3: tu. Marxo abans, jo plego.
0: Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la 3ª edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino, estava gravant això al mig del bosc?
3: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
3: No, ha quedat molt bé.
4: Perquè després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
3: No, m'ha agradat, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
3: M'ha agradat molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com si estem al mig del bosc o a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
3: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
3: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no?, habitual, on es veu que hi ha...

0: hi va, hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins veure el punt just on va caure i on va morir.
1: Jo és que havia pensat d'anar-hi,
2: eh? Veure, jo he de confessar,
0: que jo
2: també.
0: Crec que tots, eh?
2: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
0: Som uns morbosos.
1: Què ens passa?
0: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet, allò. I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que van allà. I fins i tot expliquen, la gent de Collbató, que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest.
2: Sí,
0: i que hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
2: Jo, de veritat.
0: Treballadors, eh? Allí, bon dia.
2: Bon dia. Camí de Mango.
0: Miri, perdoni,
2: ho van
1: preguntant. Clar, es deuen anar preguntant entre ells.
0: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
2: Home, recordem com es va fotre Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
0: No, és que és exactament el mateix.
2: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi han hagut desgràcies.
0: Sí,
2: si és que el món no pot anar millor. Un quart de 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Amb quina bona notícia ens haguem al matí.
0: Que l'aplec del Caragol de Lleida ha tancat
2: Apa,
0: una nova
2: Marta,
0: edició de RECU.
2: Molt bé. Desertora.
0: Però he estat molt connectada allà, perquè m'han enviat molts vídeos i he estat molt connectada.
1: No, això no val, eh?
2: Que no val.
0: Mireu, però ja veuràs, Lara, ho explica perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
2: A veure, Lara.
0: Més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplequistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
2: Pobre caragols.
0: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Pèrdrix.
3: Els visitants que han vingut a l'aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
2: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
0: Pobrets.
2: Sí, clar.
0: Però
2: ara hi ha totes les closques allà, pobres.
0: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
2: A mi?
0: Bueno, la Lara va ser convidada.
2: Ah, sí?
0: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
2: Doncs a mi si no em conviden no hi vaig.
0: Pues mira que de
2: perquè amb el que parlem aquí de la plec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners directament.
0: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
2: Digue'ls als teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que ens convidin algun dia.
0: Estan escoltant perquè jo crec que estan a dormir ara.
2: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta esprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs a Esterri d'Àneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure als relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
2: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, no un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
0: Carta
2: manuscrita.
0: Fa anys.
2: Doncs jo fa 3 setmanes.
0: Aquí.
2: Ah, mira!
0: No, jo n'he dit 3 anys.
2: Ah, 3 anys.
0: Aquí?
1: Oh, d'amor,
0: eh? Una carta d'amor. Ah, potser per
2: Sant
0: Jordi.
2: Jo no he dit res, no he dit res. Jo dic que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
0: No, estic...
2: Haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
0: o que ens anaven vint, els oients dels matiners.
2: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula del, de l'ordinador.
0: I després no els valores.
2: Home, fill, que...
0: Bueno, és que...
2: Només falta que escriviu La meva vida en vers allà en els pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
0: Però era una obra d'art que et vam deixar.
2: Una obra d'art boníssima.
0: Allò, d'aquí uns anys...
2: Valdrà diners.
0: Allà un imperi.
2: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
0: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa doncs, que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
5: Se toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal. Entiéndase, no és que esté mal que me passi nada, però estoy muy triste.
2: Doncs normal, si sí, se't mor la mare, evidentment, no pot ser més meridianament clara, Sara Carbonero, amb aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable...
0: Sí, però molt ben explicat.
2: Sí, perquè és, jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que, almenys en aparença, és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
0: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i, com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven, i una vegada més Dulceida ha sortit del pas i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida deia això.
6: Sí, sí, sí, hemos, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
2: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament,
0: sí,
2: és que
0: sí.
2: ens agrada
0: ens
2: que la gent es
0: estigui... encantaria que s'ho diessin, però no s'ho diuen tu i nosaltres, vinga, que tomi, no?
2: No, es porten bé, ja està, no passa res, que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què, no, bé, està bé, molt bé.
0: Està bé.
2: Avancem?
0: Sí, sí.
2: És que estàs aquí, que vols mal rotllo?
0: Sí. Tota la Dària que es porta així
2: mal. És que, per favor, de veritat.
0: Safareig, saps?
2: 7 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio, Malrullera?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
2: Meravellosa.
0: Ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
7: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
8: Tot està en pau, no?
7: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: Potser molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu, em sona aquesta melodia, on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, i per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies,
1: que
0: a veure
1: fort,
0: com hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 25 de maig comencem el dia amb la lluna encara a Verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners.
0: Prou bellesa i equilibri ens falta avui si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, oh, sí. La nostra bufadora d'aniversaris. Què bufaràs pelmes avui, Lara?
1: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders. Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el paper.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem, els matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner, amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
3: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
4: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años.
2: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
3: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
2: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
3: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions i han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
2: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93,5 milions d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
2: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
3: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
6: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
2: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
3: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega n'és un dels integrants.
7: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts a sis del matí, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia, Marc.
8: Què tal, bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dilluns i ànims, que hem de treballar.
9: Som-hi.
2: Com tu, a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
8: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia, un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i Idees.
9: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies, fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
8: Altres temes de portada. Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país.
9: I el periòdico fa un exercici de i si, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
2: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de la UDEF d'aquest cap de setmana.
9: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
8: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
9: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
8: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
9: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
8: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
9: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
8: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
9: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
8: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
9: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
8: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
9: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
2: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de 5:45 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
10: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
2: A veus?
10: Ho veiem al País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile veta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
2: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
10: Correcte.
2: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
10: Sí, sí.
2: T'està en Nova York a Barcelona.
10: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV que el copropietari del local...
2: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
10: Sí, sí. Sí, sí. Sí, si no veus aquella dins, vagui el boi, llumetes vermelles, no entres.
2: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
10: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un vagui ple de salmó. A veure, doncs això, llegim el web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó, insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
2: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
10: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és al municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, va mestre periòdico.
2: Uns arquitectes avançats.
10: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò a La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
2: Veus? Escolta'm.
10: Vinga.
2: És que...
10: abans feien les coses bé.
2: Ara. No hi havia Bagel Boy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
8: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria de tanta temperatura en un mes de maig. Recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana. De nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
2: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... compte que comença a fotre calor, de veritat, sí, eh?
10: Ha fotut el ventilador ja, eh?
2: Jo és que tinc aire corrent a casa. M'obro una mica la finestreta i passa com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
10: Calor.
2: La Marta i jo som de calor, per tant, som
10: sí,
2: feliços
10: però...
2: de la vida.
10: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
2: No, però d'aquí un mes...
10: Estarem a l'aigua, en remull.
2: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta, aquestes hores, que en 4 minuts arribem a 5:45, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
10: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant. Va venir a Barcelona,
2: no teníem
10: els Javi, sí.
2: Ah, no ho sabia.
10: Ningú no ha parlat.
2: No, ningú ha publicat res a xarxes.
10: Ningú ha publicat res. També hem tingut els Javis a Canes, que han triomfat, i volia recordar res. Un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé, i quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
11: He came to my mind, you know, because it's like, we're together on this, we did this together, and it was a very complicated year for us, and having this together is
2: Està bé, perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
10: I tant,
2: recordem
10: any que complicat.
2: Que els Gavis han tingut ruptura, però que malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
10: Això em sembla admirable.
2: Segueix unit. Han de fer... aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No
10: sembla
2: tothom
10: increïble.
2: Seria capaç, de seguir amb aquest ritme.
10: I que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb Los Chunguitos.
2: Carmen, voy a tener que emborracharme. La cançó que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix després de festa. Escolta, però què passa amb Los Chunguitos?
10: Doncs Los Chunguitos, que els tenim aquesta nit a Ras Matas, ho faran amb una gira única, es diu El Reencuentro 50+1, i celebrem doncs, tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu, ara ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns. El concert és a les 7 del vespre, com dèiem, a la sala Ras Matas.
2: Hi ha més coses, en aquest cas?
10: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
2: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
10: No és una xunguita.
2: Es queda clar, no?
10: Avui, si sou d'un altre registre, que no sou de Los Chunguitos...
2: Oh, no, pot ser de Chunguitos i de música clàssica.
10: Sí, el que passa que per ara no ens acaba de quadrar.
2: Ah, no, està clar.
10: Però, bueno, podeu comprar entrades, si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són 2 hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els Chunguitos a la sala Ras Matas de Barcelona.
10: Som un programa que té de tot, no? És agenda cultural.
2: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus. Durant molts anys ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
12: Bon dia, matiners. Avui movem el dial entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
13: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison, el que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
14: Hola, bona nit.
13: Tu diràs.
14: Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11.
13: Sí.
14: M'ha agradat moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
13: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo i aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
14: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
2: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
15: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses van als puristes? Els sorolls i això. Doncs aquests
2: abans, i abans més, eh?
15: Aquests braçalets acompanyaven. També diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa, està
2: bé,
15: segurament.
2: Està bé. És com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc-clinc. Els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
15: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
2: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers. El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugarawa no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. També tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
15: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa Moizawa?
2: Home, per favor.
15: Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços, la veritat.
2: I tant que sí. Escolta, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar. Perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Fred Llón, sembla...
17: Has anat molt tard, no?
15: No, he dit que ben treballat.
17: No, vull dir que la broma...
2: És el sortir del matí de Catalunya.
17: No,
15: però està bé, vull dir...
17: No, però
15: perquè
17: tu, Maiol, normalment ets molt ràpid a agafar-les.
15: Perdó.
2: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
15: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són una anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals. De fet, 364 dies, perquè són...
2: Dada Maiol.
15: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella.
17: Ara pillaré jo, eh?
15: Amb el Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació. I hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Àgora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
2: 25 de maig.
15: Està, d'aquí 7 mesos, Nadal.
18: Hòstia, Mariola. Moment, és que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
15: A la redacció del Matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
17: A la taula del
15: Freddy. A la taula del Freddy.
18: Com?
17: Sí, sí.
15: Això mateix, a la taula del Freddy ha aparegut un barret de Pare Noel que el Freddy em diu, ja només veure'l ja fa calor.
18: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
15: No. El Freddy desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri que ja veurem.
18: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
15: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat. Deu ser cosa del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
18: Haurem d'investigar entre suplement i... El Matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
15: Vinga, va.
18: Dada, Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, fineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
15: Doncs avui, que segueix sent notícia, Zapatero, una dada sobre expresidents. Zapatero, zapatilla.
18: Sí, molt bé, Maiol. Molt bé.
15: Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
18: Hòstia, jo sé el
15: euros
18: català.
15: Any, euro... Saps el català, sí?
18: Més o menys, no?
15: Vale, demà ho comprovarem.
18: Val.
17: Euros any.
18: Euros l'any.
15: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
18: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000 és
17: 50,
18: molt.
17: 50.000 és més, no?
18: Sí, eh?
17: Jo dic 50.000.
18: Jo dic 100.000.
17: 100.000, em moro.
18: Menys. Mira la cara del Maiol.
17: 85.
18: Més, molt més.
17: Molt més.
15: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any.
18: Jo m'hi he provat, jo!
15: Són,
17: aviam, tu has
15: dit 30.000 i 100.000 sí, i la mitjana...
17: Ja,
15: no, mitjana...
17: Clar, si fem una forquilla...
15: Heu fracassat tots, no passa res. Són diners que teòricament haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, sí, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen drets...
18: Feta la llei, feta la trampa,
17: mira,
18: perdona.
15: Aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret, a més, a dos treballadors i un xòfer. I són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic. I que, de fet, tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades i, ja veurem en el cas de Zapatero, sí, il·legals.
17: Uau!
18: Lara, alguna cosa més a afegir?
15: La punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
18: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
17: Dit,
18: jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del Matí de Catalunya Ràdio els matiners. Ja t'ho dic ara, eh?
15: La indignació antipolítica de la democràcia. La concessió del populisme.
17: Ja.
15: No, després se guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
17: I serà culpa meva, ara.
15: Per gent com l'Ana García.
17: Sí, home.
18: Nois, relaxeu-vos una mica de te,
17: sí,
18: una mica d'estiraments, que
17: aquí,
18: encara ens queden...
17: Aquí sí que no passo, eh?
18: No, tu trepitja'm, no et preocupis, que encara queden 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
19: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Estàs confonent correlació amb causalitat,
17: no,
20: és un
17: no,
20: problema de primer,
17: no,
20: de filosofia,
17: no,
20: de lògica,
17: no,
20: de la
17: no,
20: ja
17: ho sé.
20: Que és?
17: Lo mateix que la IA.
20: Que tots els pobres siguin delinqüents.
21: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
22: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
23: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
24: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
25: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
19: Amb Ricard Ostrell.
26: Em van passant coses.
25: Sí.
27: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
28: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
29: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
30: Com volguem dir si volien aprendre algo.
29: Sí, vaig dir que no el coneix.
31: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
19: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
32: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
33: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
32: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
33: Estimar és molt revolucionari i és la força que ens pot salvar.
32: i sabem celebrar els bons moments.
33: Padapam!
15: Uau!
32: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
33: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
32: La tarda dona molt de joc.
1: Matinés. ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
3: ¿Ballena?
1: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
3: Los objetos que no dejan pasar la luz. La gafa de sol.
1: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
3: Inmigrante.
1: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
3: 12 y media.
1: ¿De dónde viene el azúcar?
4: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
1: ¿Quién pintó la Gioconda?
3: DiCaprio.
0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
18: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
17: em sembla fort.
18: Poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
17: Estem fatal.
18: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
5: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei! Una bandera ens agermana, va paurant el vent, un crit valent, Samiana, tenim un nom al sat, tothom, Barça, Barça, Barça!
18: Ha quedat amplíssim, per cert.
17: És boníssim.
18: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
17: Quanta energia.
18: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 minuts d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per a tots tres.
17: Sí, moltíssimes gràcies.
18: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
17: Sí.
18: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta'm, que a vegades, amb la son que portem, se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
18: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
6: Vaig conduint.
18: I cap on vas, exactament?
6: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
18: Molt bé.
6: Tenim una de Pollastres i la també de Contra i Cavall.
18: I avui entenc que toca treballar, eh?
6: Sí, sí.
18: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
6: A les 4:30.
18: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
6: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
18: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
17: sí,
18: no pot
17: molta bona energia.
18: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
6: Pues 9:30, tanquem el mercat, i a partir de, entre que laborem i no laborem, pues les 3:30, 4 de la tarda.
18: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
6: Sí,
18: a
6: l'Àlex, que té
18: 10 anys. Sí.
6: I res.
18: Ah, val. Que no sé si...
6: Sí.
18: Que... No sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
6: No,
18: l'Àlex. I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
6: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li han deixat el mòbil perquè sí. L'han deixat a casa
18: dels avis. Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
6: Moltes gràcies.
18: Una abraçada.
6: Adéu,
18: Vanessa, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
7: Bon dia, bona hora.
18: No?
7: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
18: Oh, no m'ho dic, però no l'hem matat.
7: Però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
18: Sí.
7: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
17: Molt bé.
7: Sí, té una feliç jubilació. població a Ripoll protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
18: Oh!
7: I llavors...
17: necessitaven un gall. Gall.
7: Sí, necessitaven un gall.
18: Quin panorama!
7: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
18: Perfecte.
7: Ah, una segona oportunitat.
18: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
7: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls. Als galls.
18: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
7: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
18: Jo estic molt bé, Eloi, jo estic molt bé.
7: Digue, ets tu, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
18: Tot bé, tot bé.
7: Escolta, per cert, que tot flueixi igual. Doncs.
18: Deixa'm que digui adéu a la Marta Garcia i a la Lara.
7: Ai, adéu, Marta, adéu, Lara.
18: Marta Viana, Lara Garcia, adéu.
17: Adéu.
18: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
7: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol, avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
18: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
7: Adéu, fins ara.
18: Una abraçada, estimat. Adéu, Frederic Vincent. Molt bon dia.
15: Molt bon dia, com estàs?
18: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
15: Sí, no sé d'on ha sortit.
18: Ja.
15: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
18: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
15: Exacte.
18: Engega el matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
8: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull...

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: cantant de Sant Feliu de Llobregat publica el seu quart disc d'estudi titulat Nexo.
1: Un disc del que ja n'havíem sentit alguns avançaments, com aquesta cançó que sona de fons, Me Acuerdo de Ti. Moliner publica nou material després de 2 anys, impulsat per una aturada d'any i mig sense concerts. Moliner publica 10 cançons, connectades entre elles, d'aquí el títol Nexo, on dona molta més importància a les emocions i també la connexió amb els seus seguidors a través de la música.

0: Entre les cançons inèdites d'aquest nou àlbum hi ha la que s'han dit ara mateix, T'escriviré, que ens parla de deixar-se portar i que el Nil va escriure a Cadaqués, i un tema en català que ens parla d'una història real d'amor adolescent que crec que a la Laia li encantarà. Llàstima que no sigui aquí, espero que ens escolti mentre ve de la Renfe.
1: Sí, si algú pateix per la Laia, està encallada en un tren.
0: Exacte, però és que és una història d'amor emmarcada a on? A la muntanya, i es diu Bona nit.

0: Exactament. De fet, veu d'un podcast que és en català, hi ha un episodi nou cada diumenge, justament sobre històries, barreja curiositats i història, d'acord? És la Natàlia Moreno aquí darrere d'aquest compte i la veritat és que, a més, combinar forces imatges tan històriques com recreades amb intel·ligència artificial...
1: Clarament, aquí no enganya.
0: No, però n'hi ha que són històriques, eh?
1: Sí, no, perquè clarament aquí no te la juga. Vull dir, les que són IA, és claríssim.
0: És claríssim, exacte, ja, no pretén dissimular-ho. I m'agrada perquè això, com us deia, més enllà de... Són episodis concrets de la història o bé curiositats, per exemple, 5 coses que no sabies del barri xino de Barcelona, no? Per exemple, la història del barri més mític, contradictori i estigmatitzat de Barcelona. I, per exemple, diu, no?, que va ser un nom inventat per un periodista, això de barri xino, eh?
1: Que ho va fer Francesc Madrid. La gent no ha vingut al nostre país, que n'hi ha molts, escoltant el programa, no va haver-hi xinesos, o no va haver-hi una onada de xinesos. És una manera de parlar.
0: Ah, exacte.
1: Que també té bastant de debat sobre què volia dir exactament amb aquest nom, que ara és el Raval, també vull dir pels nouvinguts.
2: Jo crec que un bon despectiu, no?
0: És a dir, sí, mireu,
2: aquests que venen de lluny, doncs, què és el més lluny que tenim tots a la ment? Xina, no? Doncs...
0: De fet, en aquest article periodístic que es va combatejar aquest barri, doncs es deia que la mina és la gran taverna del barri xinès, deia, perquè el districte 5è, com Nova York, com Buenos Aires, com Moscou, tots tenen el seu barri xinès. Doncs una mica com per dir, fent el paral·lelisme amb grans ciutats del món.
1: Si fos la Chinatown d'aquí sense ser-ho,
0: exacte,
1: però
0: sense ser-ho.
1: La mina que hi té a veure?
0: Parla d'aquí, perquè el reportatge parlava d'això, i llavors en aquest cas doncs parlava també del barri, això, xino, perquè a més no es deia xinès, és el barri xino, no?
1: Sí,
0: es deia
1: sí.
0: Així, com en castellanisme. També ens parlen de, però no només de, bueno, hi ha moltes més curiositats, eh? Però llavors, per exemple, paraules que no sabies que venen d'una persona, aquest també m'ha fet bastanta gràcia, la nicotina, es diu així per un tal Jean Nicó, que va ser un diplomàtic francès, etc.
1: I l'ajudava una científica que era la Tina,
0: la feia,
1: és com, no. És com Marie Curie i el seu marit.
2: És veritat.
0: O el sandwich, que no sé si sabíeu,
1: veren... Sí, era un comte, un comte de...
2: El comte de sandwich.
1: Sí, un baró, un duc.
0: Exacte, comte de sandwich, sí, sí.
1: Ah, veus, comte, qui ho havia dit?
0: Deia John Montagu, però era com que era comte, doncs li deien pel seu nom del comtat, diguéssim, comte de sandwich.
2: Menys el Núñez, que li deia sangus.
0: És veritat. La guillotina...
1: Carles Núñez i Navarro també eren dos científics.
2: Exacte.
0: La guillotina no porta el nom de qui va guillotinar, sinó de qui...
1: El marquès de Guillotenc.
0: No sé si era marquès, també era marquès.
1: Estic donant títols nobiliaris una mica random, però vull dir que...
2: Bueno, això també ho fa la monarquia espanyola, eh?
0: Josep Ignàs Guillotenc, es deia, era metge, eh?
1: De la plebs no era.
0: No, però era metge, diguéssim.
1: A veure, burgès no ho devia ser, perquè llavors s'acabaria... Ah, no, clar, que era una... Burgès no eren els bons, eh?
2: Anestesista una mica, sí. És veritat.
0: I en Boicot, sabíeu que Boicot ve d'un senyor que es deia Charles Boicot?
2: Ah, sí?
0: Sí, és interessant, també.
1: Bueno, com els condons, també, la gent que es diu còndom ja està marcada per tota la vida, pel científic que els va inventar.
0: Diesel també ve d'un senyor que es deia així, o fins i tot saxofon, l'instrument que porta el nom d'Adolf Sax, que va ser un inventor belga que volia fer un instrument i va fer el saxofon. Vull dir que tot és molt interessant. Ja us dic, moltes converses, eh? Aquests comptes que ens donen converses de sobretaula trobo que són essencials.
2: Per cert, quantes haurem viatge ja a Catalunya? N'hi ha 82.
0: Veus?
2: La majoria són al Segrià i a la Noguera.
1: Quin és el lloc més allunyat de Ponent on hi ha haurem viatges?
2: Doncs mira el Maresme.
1: N'hi ha quatre. Aquestes tenen lleiditis, eh?
2: Sí, no tenen.
0: Potser tenen família. La que conec jo és veritat que la mare és de Lleida.
2: Ja pot ser.
1: De fet, ara que ho dius, a mi em fa molta gràcia portar de cognom, un cognom que només és de Lleida, terra amb la qual tinc un contacte, crec que nul, però portar-lo tota la vida em fa com riure.
0: Un cognom o un nom?
1: El meu cognom... El nom és germànic. Sí, no, el meu cognom és només ni a Lleida.
0: És veritat. No, doncs podries anar-hi de visita un cop a l'any per retre homenatge al teu cognom.

0: una mica de la salsa i de tot allò crocanti, avui a l'espai de consells sexoafectius de la Laura per altres persones. En quin caire d'aquest tema entrem?
1: Mira, avui és un dels dies en què no aplico a la meva vida personal absolutament res del que diré a continuació, però jo us ho he de dir perquè penso que és realment el millor que podeu fer. El que
2: sí, passa és la teoria.
3: És el correcte, però tu
1: és
3: no
1: correcte,
3: estàs en el camí
1: correcte. Jo mai ho faig.
2: Ja.
1: Perquè jo ho ventilo tot.
2: A veure.
3: I avui va... la següent pregunta serà per què no ho fas.
1: Bueno, avui va sobre què dir i què no dir quan estàs coneixent algú.
2: Hosti, noi.
0: A mi això de donar exemple sempre m'ha semblat molt presumptuós, eh? Vull dir o saps coses o les fas. No li exigiu a la Laura les dues.
2: Què dir i què no dir quan estem coneixent algú?
1: Però no a aquesta persona, sinó a l'entorn, vale? Clar. Vull dir, hi ha com tota aquesta...
3: Què irejar i què no irejar.
1: Cosa de la comentata i del safreig i d'explicar-li a les teves amigues i als teus amics més propers he quedat amb algú i ha passat això... Jo ho ventilo absolutament tot perquè és de mala educació tenir el mòbil sobre la taula mentre tu vas tenint la cita i tal, perquè jo, si no, aniries fent minuto resultado. Com tu creus que m'acaba de dir això? Ara m'està mirant d'aquesta manera.
0: Això, si
1: jo ho faria.
3: La Laura retransmetria en streaming la seva pròpia cita.
1: I ja, no, tampoc això. Això seria la gran cita.
2: I demanar-li a la parella al davant, un moment, que vaig a reproduir això que m'acabes de dir.
3: Que estic fent un tuit.
1: A mi a vegades m'han vingut ganes de dir, un moment... Bueno, fins i tot ho he fet, he anat al lavabo i he enviat una nota de veu a alguna amiga meva dient, tu creus que m'ha de dir això? Què representa que ets a fer amb aquesta situació?
2: A la desena vegada que ha anat al lavabo, la parella en qüestió allà. Aquesta noia té alguna mena de problema. Sí.
1: Llavors, jo no m'ho aplico perquè jo ho ventilo absolutament tot i després té conseqüències dolentes. Per això jo us vinc a donar consells perquè no ho feu, vale? Llavors, què dir i què no dir? Per exemple, coses que es poden dir, que crec que s'han de dir. Doncs una mica de titular del que ha passat, no? Has tingut una cita amb una persona, t'ha agradat, no t'ha agradat, quatre detalls bàsics sobre qui era, d'on ha sortit, si us heu agradat o no, si hi ha hagut petó o no, si es morreja bé o no, i detalls del que pugui haver passat a continuació. Detalls fins a on? Jo penso que està bé preservar la intimitat de les persones. És a dir, clar, a vegades ens hem hagut de controlar amb les meves amigues perquè hem començat a explicar històries de persones amb diverses disfuncions sexuals i amb experiències rares i traumes i tal, que hi ha una fina línia entre coses que són saludables d'explicar perquè potser algú altre s'hi troba i així doncs tens l'experiència compartida de què pots fer en aquesta situació, normalitzar temes i tal, i coses que formen part de la intimitat de la gent i que no has de per què explicar una taula amb 10 desconeguts.
2: Sí,
1: i
2: que segurament carrega persona... cap a l'esquerra, carrega cap a la dreta.
3: Aquella persona no voldria que tu ho expliquessis, ja. Sobretot, no?
1: Exacte, no? Que dius, després no saps a on arribarà aquesta informació.
3: Clar. És que et volia preguntar, Laura, això és diferent si aquesta persona amb qui tu has tingut la cita és coneguda del grup d'amigues amb qui tu estàs compartint aquesta informació?
1: Jo crec que és indiferent.
3: Sí, però home, si és coneguda, has de callar més, no? No?
1: Clar, si és clar, aquí entra una mica el tema de la secció d'avui, que és que quan s'ajunten les persones d'un mateix entorn i hi ha intercanvis sexuals entre gent que es coneix i amics,
2: malament.
1: Amics i tal, no sé què...
2: Malament.
1: El lema sempre és la mínima informació possible.
2: Sí, clar.
1: Però s'ha de dir, perquè jo estic a favor de que hi ha vegades en què justament compartir que t'has enrotllat amb algú d'un cercle proper et pot proporcionar una informació valuosa, com per exemple, s'està veient aquesta persona amb altra gent, perquè si és col·lega d'un col·lega teu segurament ho sabrà. També que t'avisin una mica de les red flags, o sigui que et diguin, mira, vigila amb aquest, perquè aquest sempre fa això,
3: clar.
1: Juga aquest joc, bla, bla, bla, bla, però després t'enganxaràs els dits perquè ja ens el coneixem.
3: Essencial, això està bé que t'ho diguin. Sí.
1: Però sí que hi ha un punt que compartir massa aquesta informació amb els cercles que els dos teniu en comú, hi ha un punt de rum-rum i de safareig que a mi també m'ha jugat males passades, que llavors tothom et pregunta per això. I tothom, i amb aquest tal, i no sé què, i tal, i públicament, i allà davant seu, i tal, que dius, feu callar la puta
3: clar,
1: boca,
3: no,
1: que esteu trencant tota la màgia.
2: Totalment.
1: Bueno, doncs això, que hi ha un equilibri molt fràgil aquí amb la gent que teniu en comú. Jo ja us dic, com que ho ventilo tot després...
3: Pilles.
1: Pillo perquè se'n fan comentaris molt estranys davant de l'altra persona.
3: I no et passa mai que l'altra persona s'enfada una mica? Com de dir, jo no hagués agraït que no expliquessis tanta cosa? O
1: ningú
3: no?
1: M'ha dit mai explícitament, però estic segura que sí.
3: Com han pensat?
1: Segura que la gent ha dit, aquesta tia no pot callar o què? Inclús que m'he carregat una mica històries perquè les he explicat massa aviat i llavors l'altra gent s'ha ratllat i ha dit, bueno, pues ja està, perquè és que això se m'està fent massa bola i no ha passat gairebé res amb aquesta tia.
3: Crec que s'ha de diferenciar si ho expliques en un cercle realment molt concret de dues amigues o si tu ja vas a tot el grup gran, no?
1: Clar, jo m'he de controlar. Jo us dic que estic donant els consells que m'hauria de donar a mi mateixa.
2: Oients, expliqueu-nos, si us heu trobat en situacions com aquesta, que heu estat, jo què sé, parelles d'amics amb parelles d'amigues i aleshores la informació ha anat pululant que no vegis.
1: Bueno, i el joc del telèfon, clar, que hi ha coses que no saps si han dit bé, o sigui, si són correctes o no.
3: Sí, les heu interpretat igual, perquè va arribar per un cantó una cosa i dius, però la mateixa cita o no? Perquè una ha tingut una impressió totalment. I l'altra una altra.
1: Però bueno, també està bé que es posin en comú el feedback, clar, això també a mi m'ha funcionat molt. Que si jo m'enrotllo amb un amic d'un amic i després aquest amic veu que no coincideixen les expectatives... Clar. De futur, amb aquesta persona, t'avisi, que t'avisi.
2: També hi ha gent que llença merda perquè sí, i penses, ep, aquí hi havia una informació distorsionada, no?
1: Però tenint en compte que tu tens amics, bons amics, que són honestos amb tu, si tu estàs enamoradíssima clar. I voldries tenir alguna cosa més amb aquesta persona, i ell ja veu que l'altre ho ha fet per fer, perquè, mira, perquè aquell dia tenia el dia divertit, està bé que t'ho
3: digui. Que t'avisi, que et digui vigila, perquè aquesta persona no s'ho ha pres igual que tu.
2: Sí, sí.
1: Llavors, aquí entra també la informació digital, vale? Jo soc molt de passar un pantallazo. I més des de que hi ha l'opció d'enviar pel WhatsApp, allò que només ho pots veure un cop, per tant, saps que estàs segura.
3: Clar, això sí que
1: segura.
3: Això ha sigut una gran cosa, de WhatsApp. Sí.
1: Clar, perquè si no aquella captura de pantalla no saps d'on arribaria.
3: Sí,
1: però
3: sí.
1: Si ho pots enviar, que només has pogut veure una vegada, doncs tu a la teva amiga li dius, mira què m'ha dit, mira com estan en aquesta conversa, mira aquest like, aquest story, mira aquesta interacció digital, bla, bla, bla, bla. I llavors això està bé perquè t'ajuden a interpretar correctament aquesta informació, perquè si tu estàs sola a casa... menjant-te la olla de què voldrà dir aquest missatge, què voldrà dir aquest like, tal, no sé què, t'inventes unes pel·lícules que està bé com a mínim construir-les conjuntament. Tu després pots ser de l'ulo igual i seguir pensant que tot el que estàs veient a través de la pantalla vol dir que aquesta persona es vol casar amb tu i vol tenir 8 fills i tal, ¿vale? Que és el que a mi em passa habitualment. Però si tens algú que t'estigui dient, a veure, això que m'estàs explicant, perquè jo primer ho explico verbalment, no? En plan, ai, és que estem parlant, ja, no sé què... passa'm captura, vale, jo passo la captura i llavors la meva amiga, la més honesta...
2: Que no, que això, Laura, vol dir això. Altra,
1: em diu, sí. Esteu tenint una conversa completament d'ascensor, o sigui, calla ja, perquè és que no hi ha res d'aquí on rascar, saps? Però clar, si tu et vols il·lusionar, et pots il·lusionar amb qualsevol merda.
0: Laura, si et passo jo la captura i tot el que diu la meva interlocutora és sí, no, ok, jaja...
1: No, clar, efectivament, Roger, conversa no estem anant bé. També hi ha un factor molt important, que és t'escriu o et respon.
3: Ah, això és bàsic, eh?
1: Clar, si sempre ets tu la persona que envia... Ei, què tal?
2: La proactiva, sí.
1: Home, potser això també t'està dient alguna cosa, però com que hi ha gent molt maja que sempre respon perquè li sembla de mala educació fer ghosting, cosa que em sembla molt bé, tu acabes interpretant la senyal molt més tard del que hauries. Llavors, a vegades una mica de ghosting, no dic molt de ghosting, però una mica de desinterès de dir, mira, és igual, no et contesto en unes quantes hores perquè no m'agrades tant, també està bé com per poder enviar aquesta senyal.
0: S'està fent l'interessant, exacte.
1: No, s'està fent l'interessant.
3: Els autoenganys aquí, els autoenganys fan molt mal.
1: Mentre estan parlant per altres grups, que compartiu, penjant històries, aquestes coses. Bueno, a vegades toca fer-ho.
0: Que estrany, no? M'ha penjat una història però no havies amb un missatge. Li donava malament.
1: Sí, s'està fent l'interessant, bueno, a saco.
2: Li va malament no només el meu WhatsApp.
0: Sí, el seu Instagram té un bug, el seu.
1: Sí. Llavors, a vegades, fins i tot hi ha gent que sap greu perquè et diuen, ai, ho has rebut, ho has pogut llegir, i és com, no, perdona, estic en un búnquer de guerra.
2: Perdona, és que te tinc arxivat.
0: A mi em surt el SIN, el missatge de SIN, a mi em surt, que et surt a tu el que t'he dit jo abans, perquè jo he vist SIN, el participi,
1: Roger,
0: sabeu?
1: Roger, fas patir moltíssim.
0: Els verbs irregulars, sí, sí, sí. So, SIN, el participi, jo, a mi em surt, és bueno. Per si no l'has rebut.
1: Per últim, la cosa que sí hauries de dir, o sigui, d'informar les teves amigues, és d'on viu aquesta persona. Mm. Primer de tot, perquè per si et passa alguna cosa que sàpiguen on ets.
2: Exacte.
1: Molt bé. I després també perquè això et dona molta informació de l'entorn. És a dir, és veritat que hi ha gent que no es mou gaire pel barri on viu, però si és una persona mínimament arrelada, sabràs quin tipus d'entorn té al voltant, com són els comerços del seu barri, quines entitats hi ha, qui poden ser els veïns, si hi ha algú que visqui a prop que et pugui donar més informació sobre coses que passen per allà, on podeu tornar a coincidir...
2: Bona
1: aquesta
2: info.
1: Informació també.
3: Aquí obres un bon meló, que és aquest de l'estalquejada quan acabes de conèixer algú. Si vols, un altre dia fes-nos la secció aquesta de quan acabo de conèixer algú, fins a quin punt és saludable, o quan ja és red flag, l'estalquejada bueno, que li fas.
1: Molt bé, tornarem a fer una secció on diré moltes coses que jo no m'aplico.
3: Exacte.
0: Sí, bueno, fins al punt que tingui les xarxes tancades o obertes o no.
1: No sabeu fins on he arribat, jo. No voleu saber.
0: Ja hem vist, aneu al Facebook, allí la gent no se'n recorda i penja àlbum sencers, eh? Bé, consell pel 2026 sobre els dipòsits de la memòria de la gent.

0: els experts. ICAT. Alfons Gorina.
1: Un oient nostre, l'Ester, sí. Ja estava parlant de cinema al WhatsApp dels oients, que sí. Són gent molt entesa, i la pel·li Love Me Tender la van a veure amb un passi previ, que és una pel·li que n'havia sentit a parlar jo molt, molt bé. Diu l'Ester, a mi sembla genial l'actriu que fa de Clemens, és una pel·li d'un home que no accepta l'homosexualitat de la seva ex i mare del seu fill, i també la lluita d'ella per seguir sent mare i dona lliure. Diu, em sembla que està tractat amb molta delicadesa per part de la directora. Un drama molt tender, com diu el títol, molt tendre. Love Me Tender. És així de sensible, com diu la nostra oient Ester?
2: Sí, és sensible, també és dura, perquè sí. És això, és una dona que de cop descobreix que li agraden les dones, que vol fer la seva vida, però que això li costa la custòdia del seu fill o de la seva filla, ara no recordo si era, crec que era fill, i estar molt ben tractat realment, perquè no només és com a drama social, visualment és una pel·lícula molt ben dirigida, la Vicky Krieps està increïble, però això ja no és novetat. Potser només li trauria uns minutets perquè dura 2 hores i quart i potser pel tipus de pel·lícula que és no ho necessita tant, però vaja, sens dubte, és una de les recomanacions d'aquesta setmana.
1: Ja teniu ja estrenada el blockbuster de la setmana, la nova pel·li de Star Wars.
3: Hey, never touch the buttons.
1: The Mandalorian en Grogu. Queda clar, al fons, que Disney, clar, 7 anys després, sense cap pel·li a sala, es vol seguir munyint la vaca galàctica i porta aquesta sèrie de la tele al cinema. Però jo penso, tenint en compte, jo que no l'he vista, tenint en compte que la sèrie sí que està bé, no altres merdotes que han fet Star Wars, mira, em sembla bé que acabi, que no hi hagi més temporades i que culminem amb una pel·li. És la festa final del Mandalorian?
2: Sí, no, totalment. És veritat que és una pel·lícula que alguns diran que és un capítol allargat. Jo no acabo d'estar d'acord, crec que té moments de cinema realment potents, no només seqüències d'acció. Hi ha una escena, no diré res més, que és una escena muda, són 20 minuts, 25 gairebé.
1: Tants?
2: Sí, una escena, és a dir, és tota una seqüència on el protagonista és el Grogu i el Grogu no parla, com ja sabem, i és una delícia aquella escena, ja veureu, no vull donar...
1: Muda és sense diàlegs, però hi ha so.
2: Sí. Però ja veureu de què parlo, no?
1: És a dir, la gent s'emocionarà, la gent que LT estima aquest ninotet.
2: Oh, totalment, és... La millor creació animal de Star Wars des de fa moltíssim temps, no? I a mi m'ha agradat, potser perquè no tinc aquest llistó tan alt del tema Star Wars, no? Que la gent encara està esperant com grans pel·lícules. Jo crec que les grans de Star Wars ja s'han fet. Mira, una aventura ben feta, emocionant, trepidant, no sé, és que jo no li demanava molt més, és veritat. Que no hi ha una gran evolució respecte a la sèrie i que no és una pel·lícula que portarà de cop un nou univers ni res per l'estil, però està molt bé.
1: I parlant amb l'univers i sense fer spoilers, hi ha alguna connexió amb les trames principals, com aquell capítol que apareixia el Luke Skywalker fet a Mia, o és el Mandalorian anant amb el seu camí?
2: Més aviat el segon. Són ells dos complint missions i coses d'aquest estil, sí.
1: De Mandalorian en Grogu, avui li podeu dir adéu a aquest personatge del Pedro Pascal, en el qual mai se li veu, almenys fins ara, el que veig el Roger, mai se li ha vist la cara en aquesta sèrie perquè porta el cap.
2: Doncs hauràs de veure la peli per comprovar-ho.
4: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
5: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
1: Cowgirl, aquesta pel·li catalana que ens arriba del BSN Film Fest fa una setmana, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: I és una drama rural aquí al nostre país.
2: Sí, és com un contrast enorme, no? Passem dels blockbusters especials a la terra més propera, perquè sí, és un drama rural, però té molt de feel good francès, per entendre'ns, saps? Aquelles pel·lícules del camp franceses. El que passa és que no és tan bucòlica i en fi, tan, com et diria, tan pel·liculera com aquelles, sinó que té un punt més de drama, doncs, per exemple, reflectir com de difícil és viure al camp quan depens d'animals, depens del clima, depens de les collites, etc. Però a banda d'això, és una pel·lícula que té una miqueta més de història, no? La protagonista és la Isabel Rocati, que té aquesta vaca que és el seu mitjà de vida, i de cop se li apareix a casa un noi jove que no se sap molt bé d'on ve, que és el Carlos Cuevas, i que ni ell té mare ni ella té fill i estan com condemnats a trobar-se, i a més hi ha un altre personatge, que és el del Pep Moner, que per cert està molt bé el Pep Moner en aquesta pel·lícula, que és com el senyor, el terratinent, que tot li va bé, per entendre'ns, no? I és la competència de l'Isabel Rocati, però a la vegada estan una mica enamorats per històries del passat. Per tant, escolta, una miqueta de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta això, de vida al camp. A mi m'ha funcionat bé, per això us la poso la segona.
6: Molt bé.
1: Si voleu anar a donar suport també al cinema català, s'estrena Cowgirl.
6: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
1: I ara, per tota aquella gent que no pot separar la imatge de l'actor John Krasinski amb el Jim de The Office, n'heu de fer un nou exercici perquè segueixen havent-hi pel·lis de Jack Ryan.
2: Sí, això és una altra Mandalorian, en el fons. És una altra pel·lícula treta d'una sèrie de televisió de Jack Ryan, però en aquest cas no l'han estrenat en cines, la teniu només a Prime Video, i sí que podem dir aquí que sí que és una mica més capítol allargat, una mica més profund, amb una mica més de pressupost, de llargada, òbviament, en quant a metratge. Si us agrada la sèrie, doncs tindreu allò un digne final, i el que passa és que a mi em passa, com a tu, Roger, que jo, Jack Ryan, segueixo veient a Harrison Ford només, o sigui, quan llegeixo les novel·les de Tom Clancy, a mi Krasinski és un tio que m'agrada molt per unes coses, però no li veig com aquesta mena d'autoritat o presència que tenia, doncs, Harrison Ford al seu dia, per exemple, per interpretar el personatge. Però vaja, bon cinema d'espies i d'acció, vaja.
1: Jack Ryan, coma, de Tom Clancy, dos punts, guerra encoberta. Recordeu que Tom Clancy sempre s'ha de posar, a mi em fa gràcia inclús que ho posen als videojocs. Tal videojoc i a sota de Tom Clancy, que feia llibres. Però ell li dona la prova del signe i cobra també, per posar.
2: Sí. Bueno, està mortíssim ja Tom Clancy.
1: Bueno, quan sortien jocs a la Xbox de Tom Clancy,
2: cobrava. Sí.
1: Bé, anem a més pel·lícules. Les catadores de Hitler, drama italià de la Segona Guerra Mundial. Per tant, a mi de partida ja m'interessa.
7: Prendete posto.
8: Non siate timide, si raffredda.
7: La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
9: Perché?
8: Solo tra un
2: sì, aquesta és una pel·lícula que jo intento no recomanar, és a dir, no perquè tingui res en contra, però tenim tal quantitat d'històries sobre la Segona Guerra Mundial que esdevé un gènere en si mateix, moltes vegades molt televisiu, però poc interessant, no? Sempre aquell personatge que va fer allò, tal, i dius, ostres, és que n'hem vist tant ja... Però...
1: És d'aquestes pel·lis que són molt formals en l'aspecte, que veig que al pòster ja hi ha dos esvàstiques perquè la gent s'impressioni.
2: Sí, una mica, però aquesta sí que l'he posat perquè aquesta val la pena. La història realment, que és una història real, és realment colpidora, no? Perquè és això, un grup de noies italianes que viuen molt properes a... Recordeu Valkyria, la pel·lícula de Tom Cruise, on hi havia aquell intent d'assassinat? Viuen a prop del búnquer on està Hitler i són segrestades, literalment, per tastar el menjar de Hitler per si de cas està enverinat. Per tant, cada vegada que es posen a menjar, pot ser que estiguin a punt de morir, no? I a partir d'aquí és una pel·lícula que parla més de les relacions que tenen entre elles, de les relacions que tenen amb els soldats nazis, que també hi ha allò de bé, no tots estan d'acord amb el que s'està fent. És una pel·lícula que està molt bé, perquè a més és molt distreta i sense frivolitzar, perquè òbviament és un tema molt seriós, però és una pel·lícula que es veu molt, molt fàcilment i més maca d'imatges que la formalitat que se li suposen al pòster, per entendre'ns. Per tant, bé, aquesta és una altra bona recomanació.
1: Les catadores de Hitler, que si voleu saber com es diu en italià, és le assaggiatriacci. Això vol dir tastadores. Anem ara a una comèdia que jo me l'he apuntada només pel fet que apareix Sacha Baron Cohen, una de les persones que més admiro jo d'aquest planeta, però això no vol dir que on surti Sacha Baron Cohen moli o no moli, eh?
10: Once upon a time, there was a man named Damien.
1: Arriba a Netflix i, d'alfons, com sempre, ja l'ha pogut veure abans, perquè és el nostre crític, Ladies First, les dames primero, amb Sacha Baron Cohen, sí.
2: Sí, aquesta li agradarà molt a la Laia, perquè és una mena de Barbie a la inversa. És a dir, és el Sacha Baron Cohen, que tant li agrada al Roger, és com un superdirectiu d'una empresa que l'acaben d'ascendir i cada cop se li presenta un àngel, com si fos Que bellos vivir o Family Man, i li diu, ah, sí, doncs ara tindràs una visió del que és viure en un matriarcat en lloc d'en un patriarcat.
11: Molt bé.
2: I llavors, la que és la seva... el seu braç dret a la feina, que és una pobra dona, la que té absolutament martiritzada, és la superjefa, que és Rosa Montpai, que a més, una actriu que m'agrada moltíssim, i ell ha passat a ser allò el no-res. I no aconseguirà tornar a la seva vida normal si no puja per mèrits propis al capdavant de l'empresa.
1: No em diguis que en aquest món paral·lel els homes tenen també un sostre de vidre. Allò que costa més, s'ha de mostrar més, no? Si ets home, sempre s'ha de mostrar més. En aquest món paral·lel, dic, eh? És més difícil ascendir.
2: Sí, no, clar, o sigui...
11: Home, molaria tant.
2: Sí, evidentment, i estarà clar, ell intentarà prendre dreceres, sí, per arribar més ràpid, no, a aquest, però descobrirà que no és possible.
1: Quina mena de dreceres, però èticament reprovables? O?
2: Clar, evidentment.
9: Segur, clar, és un home, a veure.
1: Laia, no dèiem allò que de ni masclisme ni feminisme...
9: Clar, però és que és un home, no pot evitar.
1: Bueno, la compres, la comèdia.
2: A veure, és divertida. També et dic, té algun moment de vergonyeta aliena, eh? També t'ho dic, però escolta, si esteu a casa avorrits a Netflix, te'l direu, mira, una hora i mitja que us passarà de meravella, vaja.

0: Man.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Anem a l'Espluga Calba, Laura.
3: Oh! És que va sortir fa molt poquet un reel de Som 3Cat, que a vegades tenen bones sortides, sobre un community manager, un portador d'Instagrams, no, com ho va dir l'altre dia la meva amiga de la Sotana, la Clara? Gestor de comunitat, GC.
4: Molt bé.
3: De l'Espluga Calba, que és un senyor de 70 anys.
5: Unes ocurrències molt bones.
6: Molt originals i molt ben fets.
7: Soc un community manager senior.
8: Té el càrrec d'IMES.
7: Idees més divertides. Porto les xarxes socials de l'Ajuntament d'una manera una mica més entretinguda que li agradi a la gent.
9: Un jiji continu.
8: Si hem de fer algun comunicat oficial, les xarxes es fa, però a partir d'aquí, quan està inspirat, fa els posts aquests doncs, que són una mica divertits.
7: Per exemple, el servei de recollida de residus. Vaig fer un post que l'Ajuntament havia subcontratat la vigilància del dimoni. Un altre post davant de la botiga del poble, un pàrquing de tacataques, que de fet reflexava una realitat del poble.
8: Té un sentit de humor molt especial.
6: Al matí busco a veure què he penjat, a veure què he posat. M'agrada, m'ajuda a passar una mica l'estona.
10: Sempre millor que et coneguin per coses bones, simpàtiques.
7: La veritat és que jo m'ho passo molt bé. 76 anys que he fet ara fa poc.
3: 76 anys, la criatura.
2: Com es diu aquest home?
3: Doncs Walter, em sembla que li diuen, però Walter. No es diu així de veritat, però és com el seu sobrenom.
4: Josep Maria Cots, no és, em sembla?
2: Josep Maria Cots.
3: Sí, però surt allà entre cometes Walter, un nom així en anglès, que penso que divertit que li diguin així.
4: Ara us diré que un dels que surt del vídeo aquest reel és cosí meu.
2: Què dius ara?
4: Sí, perquè la meva viesna era d'Espluga Calba.
3: Ah. Doncs mireu, a mi m'impacta molt que un senyor de 76 anys hagi entès millor els codis de les xarxes socials que moltes institucions d'aquest país que l'únic que es dediquen a fer és comunicats oficials que no s'entén una merda, que ningú els llegeix, i fotos que no tenen cap tipus de gràcia de molt bé, avui ens hem llevat a Blanes i fan 21 graus de temperatura. Aviam si comencem a aprendre a gestionar les xarxes socials.
2: Això ho anar de Centennial, com si fossis el senyor Barnum.
3: No, però ho has de fer de manera espontània, reflexant una mica la comunitat d'aquest poble. Jo és que estic tan a favor del perfil d'Instagram de l'Espluga Calba, que us convido a tots a fer-hi un cop d'ull.
4: Visca l'Espluga!
3: És que és un estil digital que, a més, penso que als joves ens pot fer molta gràcia, perquè és com aquesta fina línia entre la vergonya aliena i la tendresa, que dius... Que divertit que és aquest senyor. I, en canvi, la gent de la seva edat, jo crec que deu pensar, doncs molt bé, perquè així és com jo penso i com el que a mi m'agrada rebre, no? Per exemple, el segon post que veiem al perfil Instagram de l'Espluga Calba és un petit poble de Lleida surt a 3Cat. I no és de Crims. és absolutament el millor. La següent foto que em va fer infinita gràcia també és una foto on surt l'Espluga Calba, borrosa així com foto de paisatge de lluny, primera plana, o sigui, primer la cosa enfocada que surt és un card i la descripció és: bon dia, segons com es miri, estem cardats. No em pot fer més gràcia aquest senyor portant les xarxes socials de l'Espluga Calba. Llavors, ell tira molt d'IA, també, d'intel·ligència artificial, per fer cartellets de coses, com, per exemple, primer concurs de dutxa ràpida de l'Espluga Calba. Estalviem aigua, guanyem temps fent poble. Això va ser quan, en el moment de la sequera, m'imagino que t'havien restringit una mica el tema de l'aigua i tal, i ell va decidir comunicar-ho, no?, d'aquesta manera.
2: Sí, Laia, recomanem també sempre dutxes ràpides.
4: Totalment.
3: Bueno, jo estic encantada de la vida, tant de bo el meu poble també es portés les xarxes d'aquesta manera. A més, tothom entra al joc, perquè els comentaris també, per exemple, d'aquesta publicació de la dutxa ràpida, la gent fa preguntes, no? Hi haurà competició per equips, hi ha categories, no és el mateix ser calb que tenir melena. Vull dir, aquí tothom li juga a les coses.
2: Que xulo. A veure si obre un corrent, no?
3: Potser, jo crec que la gent...
2: O potser sí, altres ajuntaments agafen l'idea de l'Espluga de Calba.
3: Clar, hi ha una idea que jo crec que no té cap sentit, que és que, clar, com que és un poble petit, és una mica igual, no? No cal que sigui institucional, no cal que sigui seriós. Bueno, a mi que el community manager de Sabadell també fos d'aquest estil, crec que seria un gran...
4: Total, sí.
3: Un gran avantguardista.
4: Sí,
3: crec que és la manera de connectar una mica amb els veïns i veïnes i que hi hagi una mica de bon rotllo també, perquè també hi ha perfils d'ajuntaments que l'única cosa que foten és mala maror, perquè tota l'estona és... hi ha massa soroll a no sé quin barri, hem enviat més patrulles, ara hem de delimitar els decibels i no sé què, tio, no sé, doneu-nos alguna alegria, macho, perquè és que si no costa molt.
2: Clar que sí,
3: també connectar amb els governs municipals, i són en realitat la base de la democràcia, vull dir, són l'eina que tenim més a l'abast per intentar canviar les coses del nostre entorn, per tant... Una mica d'ambientillo, molt a favor del gestor de comunitat de l'Espluga Calba. Jo visca! Segueixo ja com a influencer, diguem-ne.
4: Visca l'Espluga!
3: I tant de bo que més ajuntaments s'assumin a aquests codis, que penso que són els que toca portar ara mateix a les xarxes.
2: Bravo, molt a favor, doncs, d'iniciatives com aquesta.
1: Els experts, ICAT.

El músic empordanès li ha tret partit això de ser pare, perquè si fa un parell d'anys composava aquesta cançó que sentim, Serem un de més, que s'ha viralitzat a xarxes després de convertir-se en la banda sonora d'aquest país per anunciar un embaràs. Ara l'Ernest ha publicat com li ha canviat la vida un cop ja és pare, amb el tema Quina sort.

sona aquesta cançó que el va donar a conèixer, et prometo, una cançó romàntica que s'ha convertit en un dels himnes del darrer Sant Jordi, eh? Doncs lluny de repetir la fórmula, ara li van llançar el seu nou senzill Des de lluny, on intenta esbrinar què passa amb totes aquelles promeses fetes a l'inici d'una relació quan aquesta arriba al seu final. Tanta

0: La xarxa de comunicació local.
1: La veu de Sant Joan.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot, expliquen, a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
3: Segons la darrera enquesta de condicions de vida publicada per l'IDESCAT, a Catalunya hi ha prop d'una quarta part de la població en risc de pobresa o exclusió social i una tercera part d'aquesta població són infants menors de 16 anys. Aquest fet provoca que molts infants i adolescents no tinguin accés a oportunitats educatives fora de l'escola, degut a la barrera econòmica que suposa. Des d'Ubuntu, treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses i altres organismes del territori per tal que la barrera econòmica no sigui un motiu d'exclusió a les activitats que organitzem i, a més, destinem una part dels nostres propis recursos per becar infants. Creiem que el lleure ha de ser un dret de tots els infants, com un espai clau per la socialització, la cohesió, la gestió emocional i la salut mental. El nostre repte és garantir que cap infant es quedi sense la possibilitat de participar en activitats de lleure de qualitat per motius econòmics. I tu? Com pots col·laborar per trencar el cercle d'exclusió social i fer front a les desigualtats en la teva comunitat?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de

0: 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
1: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
0: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
1: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells va fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
0: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop-folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll, En peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaira, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits curts de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

0: els pobles som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançó.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: apostar cada vegada més diners, mostrar nerviosisme quan s'intenta deixar del joc, recórrer a les apostes per combatre l'ansietat i la depressió, mentir per ocultar el grau d'implicació o posar en perill la feina o els estudis. Presentar més d'un d'aquests comportaments pot ser, segons els experts, un primer senyal d'alerta i d'una possible addicció al joc. És un problema que va a l'alça i que les noves tecnologies han contribuït a fer créixer. Les apostes i els jocs d'atzar són ara accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment a través del telèfon mòbil. Segons dades de l'enquesta sobre els comportaments addictius del Ministeri de Sanitat, un 8,4% dels joves d'entre 14 i 18 anys tenen algun tipus d'addicció als jocs d'atzar. El percentatge no para de créixer. Fa només 2 anys era del 6%. A Osona, l'any 2024, van iniciar el tractament 13 persones per aquesta problemàtica, totes elles homes. El psicòleg clínic d'Osona Salut Mental, Jordi Verdaguer, alerta que mentre que les conductes addictives vinculades a substàncies tendeixen a estabilitzar-se, creixen les addiccions comportamentals, especialment les relacionades amb el joc. Pel que fa a substàncies, l'alcohol continua sent la que genera més demandes de tractament, el 50%, seguit de la cocaïna, amb el 16%, i el cannabis, del 14%. Les addiccions comportamentals també presenten diferències entre nois i noies. En general, els nois se senten més atrets pels reptes i la competitivitat, mentre que en les noies hi pesa més el factor de l'acceptació social. Això ho explica que els homes tinguin més risc de desenvolupar addiccions vinculades a les apostes esportives i les dones a les compres compulsives. El problema és que en aquestes conductes solen aparèixer de manera gradual. Al passar d'un joc aparentment normalitzat i controlat a una addicció gairebé sense adonar-se'n, les empreses que hi ha al darrere tenen molt ben estudiat com enganxar els jugadors. És una realitat que preocupa i aquest dimarts el Nou TV l'abordarà amb el programa Després del Pati, elaborat per alumnes de l'Institut de Vic. Parlar-ne obertament amb els joves és una de les millors eines de prevenció. És dilluns 25 de maig de 2026, us parla Andreu Jiménez i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I com sabeu, no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, tindrem tertúlia esportiva amb les periodistes del 9-9, Esther Rovira i Laia Miralpeix, per parlar sobre la final de la Champions femenina del dissabte passat, on el Barça es va imposar per 4-0 contra l'Olímpic de Lió. Poc després de les 10, repassarem els resultats esportius dels principals equips de les nostres comarques, on ara ja hi ha pocs equips competint, i tot seguit us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat en els darrers dies al nostre entorn, amb la Laia de Déu. I a 9:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez, perquè ens portarà les piulades d'aquestes darreres hores, i a continuació el programa, el darrer tram, com sempre, les entrevistes. Primer, l'Isaac Muntades parlarà amb Xavier Guillamés de Bike Abadeses BTT, Serra Cavallera, i després, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu entrevistarà a Àlex Balaguer per parlar sobre el tema de parelles lingüístiques a Sant Feliu de Codines. Tot això en un Territori 17, i ara, que comença ara, i ho fem com sempre, posant-nos al dia. Els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu, que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar dijous al vespre a la zona de la Passera i del Museu del Ter i Aigües Vic. La captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. Judit Lechón, el 9FM.
2: Sí, l'olor encara se sentia divendres al matí. De fet, va alertar dijous a la tarda vespre persones que eren al voltant del Museu del Ter i, mica en mica, a la resta de la ciutat de Manlleu. Per les taques del riu, semblava que l'aigua portava gasolina o algun dissolvent, tot i que de moment no se sap exactament què ni quin origen tindria. Ho explica la consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal d'Osona, Esther Coma.
3: I esperar, a veure, evidentment, que no es torni a passar, corregir l'error i aprendre una mica també dels protocols. Ens tranquil·litza haver vist que, bueno, que hem set ràpids de resposta, però que a la vegada tenim un problema a la comarca, que és el de la resiliència, és a dir...
2: Arran del vessament que s'hauria produït a l'altura del carrer Sant Martí, Aigües d'Osona i Aigües de Vic, que subministren l'aigua de la major part de la població de la comarca, van aturar durant diverses hores la captació del riu Amalars.
3: Com a captadors de l'aigua tenim unes plantes de potabilització d'aquesta aigua amb una capacitat de potabilitzar l'aigua amb certs filtres i productes, no? Però el que no estàs preparat és per potabilitzar l'aigua que ha rebut, doncs, substàncies químiques o, en aquest cas, s'està investigant, no? Que poden afectar realment el cicle de l'aigua, i llavors automàticament has de parar plantes.
2: Tot plegat no va afectar en cap moment el subministrament i es va poder tornar a captar aigua. Aquest fet posa de manifest, com apunten des del Consell, que la comarca no està prou preparada per afrontar determinades emergències com episodis llargs de sequera.
3: Estem demanant subvencions perquè tenim projectes, tenim idees, des d'unes basses d'emmagatzematge que ens permetessin tenir uns 5 dies. Bueno, amb 5 dies tens marge de resposta, de corregir el problema, tens molta més doncs, capacitat d'això de resposta. O una altra possibilitat que tenim projecte també encaminat és que un cop l'aigua surt de la depuradora de Vic, tornar-la a portar al punt abans d'aquest punt de captació i, entre cometes, recircular l'aigua per garantir doncs, més capacitat doncs, de subministre.
2: Això, però, suposaria unes inversions d'entre 8 i 10 milions d'euros cada projecte. La investigació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i els agents rurals continua oberta. I avui està previst fer una nova inspecció exhaustiva per intentar determinar el punt exacte del vessament i com és possible que es produís.
0: La Sala Sarau de Cardedeu ha estat l'escenari que ha acollit la 6a edició de les Migues Populars del PSC, un tret de sortida dels que molts ja consideren un precampanya. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Andreu, i és que ha estat una iniciativa que enguany, més enllà de la tradició gastronòmica i la convivència ciutadana, ha servit per escalfar motors per a les pròximes eleccions municipals. Escoltem a Josep Quesada, primer secretari del PSC de Cardedeu i tinent d'alcalde.
5: Serveix amb un any de les eleccions per dir, escolta'm, hem de començar a treballar ja de valent de cara a les properes eleccions municipals i a més és fer-ho constantment com ho fem nosaltres és una mica mantenir el foc, mantenir viu el caliu amb l'agrupació, perquè sempre, si no sembla ser que solament es fan coses a prop de les eleccions i la resta del mandat no es fa res.
4: El tinent d'alcalde ha destacat el bon moment que viu actualment el partit al municipi i ha assegurat que el grup fa temps que treballa en la preparació dels comicis de l'any vinent.
5: Nosaltres preparem ja molt de temps preparant a les properes eleccions, perquè les eleccions no es preparen un any abans o uns dies abans, sinó que és tot una feina que es fa durant els 4 anys de mandat. Aleshores, aquest últim any amb més intensitat, perquè s'han de preparar programes, s'ha de pensar en quina és la futura llista, qui es presentarà, i això representa una major intensitat i començarà a incrementar-se la feina pròpiament de partit.
4: Les Migues Populars han comptat també amb la presència de figures destacades del Partit Socialista. Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, i Jonathan Martínez, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i el Moianès, han posat en valor la feina del grup socialista Cardedeu.
6: La capacitat que es té des del territori de transformar la vida de la gent i de garantir drets i oportunitats. En el cas de Cardedeu, és un municipi a més que aposta d'una manera molt ferm per la igualtat de tracte i la no discriminació, com un principi, no?, capdalt que lliga tota la seva activitat municipal i està treballant diverses línies en aquest sentit, des del recolzament amb les persones amb capacitats diverses, també treballant molt la inclusió i la igualtat de tracte al col·lectiu LGBTI.
4: Per la seva banda, Jonathan Martínez ha recordat que la comarca afronta reptes importants en àmbit com l'habitatge, l'educació o la sanitat. Tot i això, assegura que el PSC es troba en una situació positiva arreu del territori vallesà.
7: Pues el PSC al territori ens trobem en una posició allò de sortir a tornar a guanyar les eleccions al conjunt de la comarca. Ara mateix tenim 12 alcaldies i pretenem continuar fent créixer aquest conjunt d'alcaldies perquè tota aquesta manera de fer política des del socialisme i amb els plantejaments que tenim creiem que és una aposta guanyadora, que és una aposta viable, que és una aposta que afavoreix la vida de les persones.
4: L'acte s'ha tancat amb un bingo musical que ha posat el punt i final a una jornada marcada pel retrobament, l'ambient festiu i els primers missatges d'un PSC que ja mira cap a les eleccions municipals del 2027.
0: La Generalitat de Catalunya s'ha compromès a aportar 100.000 euros anuals per mantenir el monestir de Sant Pere de Casserres.
2: El futur de Sant Pere de Casserres quedarà garantit amb una aportació anual de 100.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest acord és fruit del crit d'alerta que va llançar el Consell d'Alcaldes d'Osona en un ple al mateix monestir el 6 de maig sobre la impossibilitat de fer front a les despeses que genera el document, el monument. El president del Consell, Marçal Ortuño, en fa èmfasi.
8: Això ens ha ajudat a aquest missatge d'unitat doncs, a fer entendre tant la Generalitat com la Diputació la necessitat que hi havia de desencallar el tema. S'ha de materialitzar, però sí que, com a mínim, ja vam parlar de quantitats econòmiques i, per tant, ja estàvem parlant de solucions reals que fan desaparèixer aquest escenari que tots teníem i que ningú volia, que era del tancament del monestir per falta de capacitat de manteniment.
2: L'aportació de la Generalitat, que pot créixer fins als 120.000 euros, ja començarà per aquest mateix any i també s'esperen rebre una aportació extraordinària d'una quantitat similar de la Diputació de Barcelona. El més important, destaquen des del Consell, és que hi ha el compromís que les tres institucions puguin crear un òrgan de gestió conjunt per al monestir.
8: És important, precisament, és aquest compromís, no?, que ens vam posar tots, que trobar una fórmula que jurídicament doncs, s'està estudiant quina és, que ens agrupi els tres actors, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i Generalitat, perquè aquesta solució que hem trobat ara es pugui estabilitzar en el temps i treballar sempre tots tres conjuntament.
2: De moment, això no comportaria que el Consell perdi la propietat de Sant Pere de Casserres, però és un aspecte que s'ha posat sobre la taula des del 2023 i que no descarten.
8: Però si ara la solució ha de ser aquesta i passa doncs perquè la titularitat, la propietat, no sigui només del Consell Comarcal, nosaltres això no ens suposa cap problema. És més, a nivell legal, diguem, no té massa sentit que el Consell Comarcal tingui patrimoni històric, no? Perquè el finançament dels consells comarcals està pensat només per poder prestar serveis, no per mantenir patrimoni històric i menys de la qualitat del que suposa Sant Pere de Casserres.
2: Una qüestió a banda són les inversions extraordinàries que també caldrà fer per posar al dia el conjunt. Per exemple, reobrir el bar-restaurant, recuperar la depuradora o fer millores en l'accessibilitat.
0: Polèmica al Consell Comarcal amb acusacions de l'oposició de falta de seguiment sobre les novetats a l'Hospital de Campdevànol. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
9: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Campdevànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La Caixa dels Trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
10: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies, no passa res.
9: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El porteu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president

0: exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
2: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Camp de Bànol com a batlle de Camp de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.
3: El privilegi reial original de Sant Feliu de Codines ja torna a ser al municipi. El document datat de finals del segle XVIII i considerat una peça clau de la història s'ha incorporat de nou a l'arxiu municipal després d'un procés de la recuperació i conservació. Laia de Déu, Ona Codinenca.
4: Es tracta d'un document històric de gran valor patrimonial que certifica la independència de Sant Feliu respecte de la baronia de Montbui i que marca l'inici institucional del municipi tal com es coneix avui dia. Pol Cabuti, alcalde del municipi, destaca la importància històrica i simbòlica del retorn d'aquest document.
5: Doncs aquest document, els darrers anys, hi ha qui diu que des del 1799, però això tampoc ho tenim documentat, aquest document estava a la parròquia de Sant Feliu, i en algun moment doncs, va anar a parar a l'arxiu episcopal del bisbat de Vic, i ara doncs, hem fet l'acte de restitució en què l'arxiu episcopal de Vic ha reconegut que aquest document pertany a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i, per tant, l'ha restituït.
4: El document havia estat fora del municipi durant anys, primer vinculat a la parròquia i posteriorment conservat a l'Arxiu Episcopal de Vic. Ara, gràcies al treball conjunt entre arxivers i les gestions impulsades des del consistori amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha pogut tornar definitivament a Sant Feliu. Des del consistori remarquen que aquesta recuperació també serveix per reforçar la preservació del patrimoni documental i apropar la història local a la ciutadania. A més, el document es digitalitzarà perquè el seu contingut pugui ser consultat públicament i també s'estudia exposar-ne una rèplica en algun espai visible del municipi. Cabuti també ha explicat que el retorn del privilegi reial es compartirà amb la ciutadania en un acte públic previst el pròxim 11 de juny a la sala de plens de l'Ajuntament.
5: El que hem fet és organitzar el dijous 11 de juny un acte a les 7 de la tarda, un acte obert a tots els públics, a tot el públic que vulgui venir a la sala de plens de l'Ajuntament, on volem compartir aquest fet, volem posar en valor tenir aquest document i en el perfecte estat de conservació en què es troba, que els codinencs coneguin també la història i també posar en valor que segurament aquest arxiu està tan ben conservat justament perquè potser en alguns moments de la història no estava a l'arxiu municipal i estava a algun altre lloc.
4: El retorn del document s'emmarca també en el procés de recuperació, organització i preservació del patrimoni documental municipal impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta incorporació, l'Arxiu Municipal suma una de les peces històriques més destacades del patrimoni històric documental santfeliuenc.
3: Vic ha estat a l'escenari de la Gimcana Lingüística. L'activitat impulsada per la Comissió Lingüística de la ciutat s'ha adreçat a tota la ciutadania, però se centra en les persones nouvingudes que estan aprenent català.
6: Els participants arrenquen el Vic Jove amb un mapa a les mans i una missió clara, superar proves lingüístiques repartides pel centre de la ciutat de Vic per posar en pràctica els coneixements de català a l'hora que descobreixen espais patrimonials i culturals de la ciutat. Maria Mijal és professora de català del Vic Jove.
7: La Gimcana Lingüística l'hem organitzat aquí a Vic. L'ha organitzat, bàsicament, la Comissió Lingüística de Vic, que està formada per diverses entitats i serveis. Consisteix en diverses rutes de Vic, perquè els joves i els participants que la facin puguin fer diferents rutes per Vic, conèixer els diferents llocs que hi ha, històrics, no històrics, també posar en pràctica el seu català.
6: A més, les proves es complementen amb codis QR que permeten escoltar les preguntes relacionades amb cada repte.
7: Per aquells alumnes que poden o tant poden llegir com escoltar, que els hi donem dues vies, no?, que puguin escanejar-lo, escoltar, i que també per ells també és una comprensió oral.
6: Al carrer de Gurb, en Hamza i el seu grup s'aturen davant els aparadors. Han de trobar tres tipus de botigues diferents i anotar-ne els noms. La següent prova els porta fins a l'estàtua d'en Carquinyoli. Quan la troben, mòbil en l'aire i fotografia de grup per deixar constància de la prova superada.
8: A Vic, l'única cosa que molt important és la llengua catalana, perquè tota la gent de Vic parla en català. Vaig venir d'altre país que no parlem ni castellà ni res. hauria de

0: aprendre català per poder viure aquí.
1: No, no és difícil per a mi. Sí, català no és difícil per a mi.
2: Un cop finalitzada la ruta, els equips tornen al punt de trobada amb el professorat, que revisa les respostes i lliura un diploma acreditatiu de participació. La iniciativa s'emmarca en les activitats de final de curs dels diferents serveis i entitats que ofereixen formació en llengua catalana a la ciutat.
3: La gent està contenta, s'ho està gaudint, que està descobrint coses noves. Un dels comentaris era: jo sempre passo per allà, però mai m'hi he fixat amb els detalls, no? amb detalls petits que ens heu fet fer, no?
2: Des de l'organització van calcular que prop de 700 persones van participar a la gincama lingüística de Vic, que va començar dilluns 18 de maig i es va acabar dissabte.
4: Caldes de Montbui ha posat en marxa una nova campanya d'arranjament de voreres per donar resposta a les incidències detectades a la via pública.
5: El volum d'avisos registrats a l'aplicació municipal, que en els darrers dos anys ha recollit més de 2.300 incidències, ha portat al consistori a activar aquesta campanya per agilitzar les reparacions. Els desperfectes a les voreres i els problemes derivats de l'arbrat centren bona part d'aquestes actuacions, ja que representen prop del 40% de les notificacions ciutadanes. Segons el balanç del consistori, fins ara s'han resolt el 90% dels avisos gestionats a través de la web, però aquesta nova campanya busca actuar en les obres que requereixen més envergadura. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martí, detalla l'objectiu d'aquest reforç.
6: Però ens trobem que hi ha una certa acumulació en aquest sentit de les que fan referència a voreres i carrers. Per tant, el que hem fet des de l'Ajuntament és contratar un equip extern que el que fa és ajudar a la brigada municipal perquè puguem ser més eficients i perquè d'alguna manera algunes obres que no són només una reparació sinó que tenen una mica més d'àmbit es puguin fer d'una manera doncs, més ràpida i donar solució a aquestes incidències, aquests gairebé 19.000 persones de Caldes que ens ajuden a detectar aquestes incidències en els nostres carrers, en el nostre municipi.
5: Les tasques d'arranjament s'aniran desenvolupant de manera progressiva en diversos punts del municipi durant les pròximes setmanes per millorar l'estat general dels carrers i l'accessibilitat.
4: ...285 alumnes participaran demà a la Fira de Cooperatives Escolars de Mollet del Vallès.
7: Així és, Andreu, i és que, com bé dius, serà demà mateix quan gairebé 300 alumnes de 5è de primària participaran a la Fira de Cooperatives Escolars que es durà a terme a la Cruïlla de les Rambles, Pompeu Fabra i Balmes. Al llarg de tota la fira, els escolars posen a la venda els productes creats per les seves cooperatives i a partir de 11:45 serà el torn de les visites institucionals amb l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, i les regidores d'Ocupació, Encarna Ortiz Jurado, i d'Educació, Laura Jara Lorente. Per 14è any consecutiu, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'Escola Municipal de Formació Ocupacional i de l'Institut Municipal d'Educació, continua fomentant la transmissió dels valors de l'emprenedoria a l'alumnat de les escoles de Mollet del Vallès, a través del programa cultural Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Diputació de Barcelona i enguany a la Fira des de les Cooperatives Escolars, i participant 7 centres educatius de Mollet: el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Clavé Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, l'Escola Montseny, l'Escola El Bosc i l'Escola Federico García Lorca, i és que en total s'han creat fins a 9 cooperatives escolars. Quan finalitzi aquest procés, cada cooperativa decidirà quina ONG o entitat amb finalitats socials es destinaran els diners recaptats de la venda dels productes de la fira.
4: El Club Patí Ribas guanya la Lliga i ascendeix a segona catalana en una gran temporada, Isaac.
8: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar als play-off descens a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el Club Patí Ribas ha posat la cirereta al pastís proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel Club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el Club Patí Ribas s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, 3 categories per sobre. Monge, amb 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
9: Però sé que ha fet que l'equip creixés, ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols, però igual que el David Martín, vull dir, són ells dos, són els dos puntals més grans que hi ha dintre l'equip, i ha fet que tot l'equip creixés. diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant, perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip que van d'anar a jugar i punto, no, aquest any han anat a competir.
8: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no els calçaven els patins. Eudald Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant.
4: I acabem aquí el repàs informatiu i és hora per saber com està el temps.
10: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
4: I és moment ara per saludar en Pep Acosta. Bon dia, Pep.
11: Molt bon dia. Per fi som ja dilluns. Comença una nova setmana. Ho fem després d'uns dies d'estiu. Pràcticament d'estiu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines temperatures. Unes mínimes al voltant dels 15 graus. Molta suavitat. I també les màximes, moltes, al voltant dels 30 graus, una calor, com deia, pràcticament de juliol, de Sant Joan, podríem dir uns dies de Sant Joan, i a més, molta tranquil·litat. En definitiva, tenim a sobre mateix una bombolla d'aire càlida, ja fa dies, i n'hi ha per dies. El titular seria aquest, eh? No s'acaba avui ni molt menys aquesta bombolla d'aire càlida que ens està acompanyant últimament. A més, molt tranquil·litat, els vents molt febles, el mar està molt pla i l'anticicló és enorme, aquest anticicló centroeuropeu ha anat del sud, de les Açores, cap al nord, cap al centre d'Europa, i s'ha fet fortíssim. També estan pujant molt les temperatures a Europa. A París es superen els 30 graus, a Londres també es superen els 30 graus, i és que aquest anticicló s'està portant això, aquesta bombolla d'aire càlid a tota l'Europa occidental. I també algunes tempestes fruit del mateix calor. Van sorgir en les tardes, però són molt poc importants, poc intenses i poc extenses. I el dia d'avui serà igual que cada setmana. Ja ens hem llevat temperatures força altes i al migdia, a primeres hores de la tarda, normalment, al voltant dels 30 graus. En definitiva, temperatures molt més altes del que tocaria, molt per sobre del que tocaria, i no es veu de moment la fi d'aquesta bombolla d'aire càlid i no es veu un canvi de temps important per enlloc. Que tingueu un gran dilluns, un gran inici de setmana. Adeu.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. I com sempre començarem pel 9-9 de la comarca d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Com sabem, dilluns, nova edició del diari. El titular: investiguen l'origen d'un vessament al riu Ter a Manlleu. Agents rurals i ACA pentinaran el passeig del Ter aquest dilluns per esbrinar-ne les causes. I la imatge principal, doncs, va relacionada amb aquest titular, on van aturar la captació d'aigua per al consum i on es veu dues persones recaptant aigua per analitzar-la i a veure què és esbrinar, què va acabar passant al riu Ter a l'alçada de Manlleu, que es va contaminar el passat dijous. I pel que fa a la portada del Vallès Oriental, el titular que llegim és: fins a 500 condemnats a la comarca compleixen la pena amb treballs a la comunitat. Les mesures alternatives faciliten la inserció social segons Justícia. Pel que fa a la imatge destacada d'avui, és el... podem llegir: fira amb més expositors a Cardedeu. La fira de Sant Isidre guanya públic atret per l'oferta comercial i per les activitats paral·leles. Per tant, aquestes són les dues portades del diari del 9-9. Pel que fa als diaris catalans, passarem avui... estem tenint problemes de connexió i, per tant, no ens permeten obrir-les. Quan tinguem quan les podem mirar, doncs les comentarem, però de moment no està sent possible. Per tant, nosaltres ara el que farem serà anar a la tertúlia, que, com hem avançat, avui parlarem de futbol femení, després de la victòria del Barça a la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 2 minuts de 10:45 del matí.

0: I com ja hem avançat avui al sumari, el temps, és temps de tertúlia i ho farem per parlar de la final de la Champions femenina, on el Barça de nou va aixecar el trofeu més important continental i ho va fer imposant-se contra l'equip que ha guanyat més lligues de campions, l'Olímpic de Lió, i per parlar-ne d'aquesta nova fita aconseguida pel Futbol Club Barcelona Femení teníem nosaltres a l'Esther Rovira. Bon dia, Esther.
1: Bon dia.
0: I també a la Laia Miralpeix des del telèfon. Bon dia, Laia.
2: Bon dia.
0: Per començar, us volia preguntar, us ha sorprès, us va sorprendre que el Barça aplastés d'aquesta forma l'Olímpic de Lió?
1: Laia.
2: Jo no vaig poder veure el partit, el vaig anar seguint una mica per la ràdio. Clar, el resultat és el 4-0, no? Però la mitja part estava 0-0, no? Evidentment no va ser clar dominador, clar guanyador i just vencedor al Barça, però jo crec que si avui en dia un Lió que va entrant un exentrenador del Barça no pot frenar amb aquest 4-0, doncs jo crec que tots ens esperàvem que guanyés el Barça. Hi havia el precedent de l'any passat, però jo crec que no va ser sorpresa que guanyés. I el resultat, ja et dic, aquests dos últims gols finals posen aquest 4-0, però tampoc va ser allò que dius tan apel·lestant, domini clar, però jo m'esperava una mica més sí que del Lió.
1: Sí, jo diria exactament el mateix. Sorpresa que guanyi no, perquè de 6 finals el Barça n'ha guanyat 4, per tant, fins i tot a nivell d'apostes et sortiria que el que hi ha més probabilitat aquests últims anys, evidentment, no a nivell històric, però aquests últims anys és que guanyi el Barça. Però veient com va anar la primera part, el paper que va tenir Cata Coll per haver d'evitar gols, i en el global sí que no t'imagines un resultat tan contundent, no? I fins i tot amb golaç, perquè un dels de la Salma és un,
0: sí,
1: és un golaç,
0: sí,
1: vull dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Penso que això, que sí que és veritat que el Barça, doncs, és clarament el gran dominador, continua sent el gran dominador del futbol femení en l'actualitat, però no, crec que ningú s'esperava que fos al final un resultat tan còmode, i més per això que dèiem, per com va anar el partit i que es va haver de decidir tot a la segona part.
0: Doncs jo crec que ho veieu molt clar, que el Barça era el favorit, perquè a inici de temporada, de fet vaig escoltar unes declaracions de la Graham, que ho comentava, que els hi deien que no eren l'equip de l'any passat, que tenien pitjor equip, que seria molt complicat tornar a repetir de guanyar tots els títols possibles, i és que un any més ho han tornat a fer, sobretot també el que van destacar elles, que eren moltes jugadores de la Masia. Per exemple, el titular va jugar Serra Jordi, una noia de 18 anys, que ha sigut una irrupció d'aquesta temporada, i és que no es va notar ni que tenia 18 anys en una final de la Champions. Vull dir que també s'està notant molt la feina que està fent el Barça, de que falten calés, tant el masculí com el femení, i estan apostant per la Masia, i de moment dona la sensació que els està sortint bé. Com ho veieu això vosaltres?
2: Jo crec que és la mare dels ous, no? Que en masculí i en femení, però que s'aposti per la Masia com qualsevol club que ha d'apostar pel planter. El Barça ho ha fet sempre amb el femení. Hi han nascut o crescut moltes jugadores, i crec que és molt important, no? I sobretot, doncs, pensant que ja veníem d'una Aitana lesionada, però jo crec que sobretot en femení, i repeteixo, en masculí també, però en el femení és que és molt important que es nodreixin de jugadores de la base, perquè sempre ho dic, i defenso molt que les jugadores que senten els colors donen aquell plus diferent, un toc més important, un valor afegit que qualsevol altra jugadora, per bona que sigui.
1: I una altra cosa molt important és que salven el club en els moments més difícils, no? Perquè quan les coses van bé, quan hi ha diners, quan el Barça guanya títols, és molt fàcil, no?, anar al Barça, tothom vol anar al Barça, i en canvi, quan les coses no van bé, qui respon, quan no hi ha diners o s'han de baixar els sous, qui respon sempre són els de la casa, i això ho estem veient ara, no?, en aquesta situació actual del Barça, que tant en els dos primers equips de futbol, tant el masculí com el femení, que acaba donant la cara per com sent els colors i també per com estan acostumats a jugar i com tenen impregnat aquest ADN del Barça, són els joves de la Masia, per tant, és evident i és determinant, no?, aquest paper que tenen. I en el cas del femení, també pensant en les quatre vegades que s'ha guanyat la Champions, sí que és veritat que l'equip al llarg d'aquests anys ha patit molts canvis, moltes entrades i sortides de jugadores. Les que van guanyar la primera Champions el 2021, doncs de grans noms de jugadores de futbol, del futbol europeu, han anat canviant, però sí que continua havent una estructura base, al mig del camp que és molt la mateixa, i sí que ja aquesta temporada, doncs, l'Aitana no hi ha sigut tant, però Alexi Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, hi ha un nucli que continua sent el mateix, que són jugadores de molt nivell, jugadores de primer nivell, vaja, mundial, i això també és molt la base, que després es pot nodrir amb jugadores de la Masia, amb grans noms del futbol, i em descuidava la Caroline Graham, també, però vull dir que ja hi ha un nucli molt gros i molt potent al mig del camp, que és qui pivota aquest equip, i aquest continua sent el mateix, i aquest segurament també és un altre dels secrets d'aquest equip, no?, que veurem com acaba, veurem si l'Alexi acaba marxant o no, però que també aquest compromís de ser-hi de totes elles, tenint opcions de marxar, perquè evidentment quan has guanyat un Mundial amb la selecció espanyola, quan has guanyat quatre Champions amb el Barça, quan doncs això, quan estàs escrivint la història del futbol femení del teu moment, les ofertes són moltíssimes, però de moment elles han continuat apostant pel Barça, i també crec que això és un dels elements clau per entendre l'èxit que ha tingut aquest equip.
2: I del nucli dur que deies, també destacar el paper de Cata Coll, no? Dissabte mateix, si ho has comentat, no? Si no arriba a fer les prades que va fer la primera part, potser estaríem parlant d'un altre resultat, no? En els moments importants, doncs, que també saber que tens una portera, saber que tens una gran portera quan l'equip no troba la fórmula de fer gol, també és molt, molt important.
1: Sí, quan va marxar Sandra Paños, no?, semblava que
0: hi havia
1: d'haver un buit immens, no?, i que com que els porters s'acaben sent tan determinants en un equip, també semblava que havia de venir una debacle, no?, i el relleu el tenia al seu costat, i la prova és que ha estat al mateix nivell o fins i tot més, no?, i que ara mateix no hi ha dubte que Cata Coll és la millor portera del món, no?, i ella ho deia, que en partits com aquest són els que li agrada jugar, són els que la motiven més, es prepara molt, està molt concentrada, i també està al nivell que s'espera que estigui. Per tant, sí, també un element molt clau el de la portera, i una sort també que això que deia, que quan en marxa una que és la de referència, la segona doncs també sigui molt, molt bona.
0: No, i tant, si jo li recordo, una final sempre, els partits importants sempre es guanyen a les àrees, i el Barça de cara les ocasions les que va tenir les va marcar, i Cata Coll les que havia d'aturar les va aturar totes, i ostres, va veure, si comparaves a Cata Coll amb l'altra portera de l'Olímpic de Lió, jo vaig veure una diferència escabismal, l'agilitat que tenia i també els contrabons que va aturar, per mi van ser, sí, va ser de les jugadores més importants. De fet, escoltant la televisió, la transmissió, ho deien, que era el millor partit que li recordaven a Cata Coll. Bueno, i al Barça en general també, però a Cata Coll també, en específic, ho van destacar, que va fer un partidàs.
1: Sí. I tornant una mica allò que deies abans, que potser a principi de temporada semblava que l'equip havia fet un pas enrere, que això, que s'havien hagut de renunciar a jugadores per la situació econòmica, i que el Barça no era un equip doncs tan potent. Ahir cridava l'atenció en les celebracions que tant Pere Romeu com Alexia Putellas tots insistien en la importància de no normalitzar el que s'està fent. Vull dir que des de fora potser pot semblar, no?, que és fàcil de dir, són els passos naturals d'un equip com el Barça, no?, que es va fer una aposta important per professionalitzar-lo, que s'hi han abocat molts diners, encara que ara n'hi hagi menys, no? Però ells, que saben el que costa, l'esforç que hi ha darrere, com de llarga és una temporada, ahir trobo que tots insistien molt en el fet de dir, no ho normalitzem, posem-hi tota la importància, no?, i donem-hi tota la importància que té, perquè ens estem acostumant a que això sigui el que és normal, no?, i que algun any, doncs, potser sí que arribes a la final i la perds, però això no passa cada dia ni passarà sempre més, i costa moltíssim, no?, arribar fins aquí, i això també penso que és important tenir-ho en compte, i per més que, doncs, això, que tot pugui fer pensar que ets dels favorits, a elles també els hi costa repetir aquestes gestes.
0: No, sí, clar, el nivell d'exigència és que al final guanyes tant que, com ha passat amb... És que no vull portar-ho al futbol masculí, però em ve amb el Madrid ara, que els jugadors són un equipàs i no corre ni un. Doncs amb el Barça també pot passar això, que els egos al final pugin al vestuari i que un dia per un altre, doncs, l'equip no deixi de ser tan competitiu. Però és que tenen una gana aquestes noies que és increïble. Jo, la veritat, que el Barça femení, jo crec que també tenien l'espina clavada de l'any passat amb l'Olímpic de Lió, però és que és un equip que està a totes les finals, a la Lliga no perd ni un partit, a la Copa igual, i guanyen de golejada sempre. O sigui, és molt d'admirar el que està fent aquest equip, perquè és que demostra la gran capacitat competitiva i de gana que té, perquè a mi em sembla molt sorprenent que el Barça, i a més això el que deies tu, Esther, que l'equip semblava que aquest any, amb la pèrdua de Mariona Calantell, que perdia una mica de nivell, però és que no, surten jugadores noves, rendeixen igual o millor, i és que i segueixen així, és increïble, és molt... És d'admirar i elogiar molt el que està fent el Barça femení.
1: I canviant d'entrenadors també, no? Vull dir que,
0: exacte, sí,
1: que l'equip se sobreposa a totes les, no?, a totes les circumstàncies que d'entrada poden ser adverses, no?, malgrat que, doncs, que ja formessin part del mateix equip de tècnics, però que, doncs, cadascú també hi aporta la seva manera d'entendre el joc i que pot suposar canvis i malgrat tots els malgrats, malgrat els entrenadors, malgrat que hi hagi canvis a l'equip, l'equip continua guanyant, i per això jo insistia molt també en posar el focus en la columna vertebral, perquè segurament això explica per què l'equip és capaç de, doncs, de, si tu ja tens aquesta estructura que és molt sòlida i que funciona molt bé, que llavors la resta de peces s'hi puguin acoplar més fàcilment.
0: Laia?
2: Sí, no, a mi el que, sense desmereixer el Barça i tot el que esteu dient, a mi el que em va sorprendre, i de forma potser més negativa, va ser aquest lío, no? Avui en dia que hi ha tants vídeos, que s'estudia tant el futbol, que hi ha una part molt important prèvia al partit, que estem parlant d'un entrenador que coneix molt bé el Barça, doncs que surti golejat amb aquest 4-0 que va encaixar a l'Olímpic, no? Em sorprèn una mica perquè... com deies, Esther, hi ha aquesta columna vertebral que tots la coneixem, i potser, doncs, aquí, doncs, no van aconseguir frenar unes jugadores que coneixin, i sense desmereixer el talent d'aquestes jugadores i del Barça en general.
0: No, és totalment amb el que dius, Laia, perquè l'Olímpic de Lió, o sigui, jo m'esperava un equip, el partit no l'esperava, que estigués més igualat, i el Barça va ser el clar dominador en tot moment i donava la sensació que l'Olímpic de Lió t'arribaven alguna contra, podien recuperar alguna pilota després d'una pressió alta, però que no generava oportunitats. O sigui, la diferència futbolística del Barça amb el Lió en el partit va ser molt important, i així el marcador va acabar demostrant. Però és que era també l'entrenador, jo crec que va tenir un pes important, ja que va donar la sensació que estava superada en tot moment Giraldez, perquè Pere Romeu la va encertar, els canvis els va encertar. O sigui, és que el partit del Barça va ser de cum laude.
1: I això que deia la Laia, no només la feina prèvia d'estudi de partits, sinó que ells ja les coneixen molt bé, no? Sí. Perquè, doncs, tant en Jonathan Giraldez com l'Ingrid Engen, hi ha un coneixement absolut i profund, perquè tu has format part d'aquell equip. Vull dir que fins i tot el que farien igualment en qualsevol altre equip, no?, d'estudiar el rival, de veure com juga, de veure els seus punts dèbils, ells és que, a més a més, ho saben perfectament, no?, perquè han format part d'aquest equip, i sobte, doncs, això, que malgrat el que hem anat dient, que no va ser tan clar el domini del Barça durant tot el partit, però que sí que se t'acabin imposant per 4-0.
2: I jo potser perquè no soc del Barça i no m'amago pas, no?, però ostres, a veure aquests partits 4-0, 5-0, 7-8, dius, ostres, una mica més d'igualtat la trobes a faltar, no? Suposo que per els que som més del Barça i així ja està bé les golejades aquestes, no? Però una mica més d'emoció, no?, com l'any passat, no me'n recordo quan van quedar, no?, i encara que el resultat va ser negatiu, però una final una mica més emocionant a vegades també està bé, no? Però veníem d'una Copa de la Reina, ara aquesta, tantes golejades, que com pel Barça està molt bé, però potser per l'aficionat allò dius, busques una mica més d'arribar al final del partit amb una mica més d'emoció, no?
0: Sí, és que l'hegemonia del Barça, clar, però la Champions d'aquest any també contra el Bayern van empatar, no? Les semifinals van quedar 1-1. Clar, és que a mi em va sorprendre que guanyés 4-0. Però a veure, que sí, que el partit a la primera part estaven empatant i a la segona part el Barça va ser superior. I també les que van tenir les van marcar, i l'Olímpic de Lió no. Però el partit al minut 80 estava 2-0. És que sí que al final el marcador és una mica més avoltat, queda una mica maquillat, però sí, l'hegemonia del Barça suposo que per l'aficionat neutre, com passa en tots els esports quan hi ha un equip que domina, doncs s'acaba fent pesat, sí, sí.
1: No, clar, almenys un gol, no, Laia?
2: Sí,
1: en algun moment, un 2-1 per posar una mica de por al cos, sí, sí, ja entenc què vols dir.
2: Estava mirant un partit de futbol aquí a la comarca, allò que miro el resultat a la mitja part, dic 0-0, dic, bueno, una mica d'emoció, i tot plegat el poso, miro, i ja veig que estan 3-0, dic, ja està, no? I després al final dic 4-0, dic, bueno, dic, ja és allò... De fet, pots mirar com ha anat el partit i així, doncs que la setmana passada amb l'Atlètic de Madrid també una altra golejada, no? Allò que dius, ostres, va arribar al minut 90, allò, un 0-0, o va, a punt d'anar a la pròrroga, no? Són una mica més divertits, eh? O inclús per l'aficionat del Barça, si acaba bé, allò, un gol al minut 90, 92, allò, dius, hòstia, una mica més d'emoció.
1: Sí que és veritat que en els partits de Lliga saber la diferència de nivell que encara hi ha no? amb tots els equips forma part més de la normalitat, de la quotidianitat, i a mesura que avances en una competició com la Champions no hauria de ser d'esperar, no. No? Però és el que anàvem dient, eh? Per com va anar el partit no és tan fàcil que ho puguis equiparar a un partit de Lliga que ja queda resolt a la primera part, però sí que és veritat que és un dels grans reptes també del futbol femení, no, aquest, intentar aconseguir que no només siguin capaços de tenir aquesta capacitat ofensiva els grans equips on s'hi aboquen recursos, no, sinó que cada vegada hi hagi més igualtat entre tots, no, que tothom hi vagi apostant i que sigui, doncs, molta menys la diferència, que sempre n'hi haurà, i això també passa en el futbol masculí, és a dir, no? Sí. Sempre hi ha dos o tres equips a cada lliga que són els bons, els que tenen més recursos, un grup sempre del mig, i després també sempre hi ha més o menys els mateixos que cada any estan implicats en la zona de perill, no? Però que el femení, la tendència natural també ha d'anar sent aquesta, no? De dir...
0: S'ha d'anar igualant, el talent s'ha d'anar repartint.
1: Exacte, no? Sí. I que doncs això, a cada lliga hi hagi uns equips més punters i que després a nivell europeu també entre ells hi hagi molta igualtat, és el que seria esperable, i crec que fins i tot les mateixes jugadores així ho voldrien si els hi preguntéssim, eh? Vull dir que també jo crec que elles serien les primeres, han de ser, vaja, les primeres interessades en que això sigui així.
0: I de cara a l'any que ve això potser passa, perquè és que el Barça, en teoria, has comentat tu abans, Esther, que l'Alexia potser marxa, però també es comenta Mapi León, Laona Batlle també, dues jugadores molt importants, és a dir, dues que era l'altre dia en titulars, i segurament alguna més, que això pot suposar que el Barça aquest l'any que ve sí que hi hagi més diferència de nivell, però i això pot suposar que estigui tot una mica més igualat.
1: Sí, no ho sé, veurem, perquè és veritat que fa temps que passa, no?, que s'especula sobre això, sobre el futur de les jugadores del Barça. Apuntaves també abans el cas de la Mariona l'any passat, que semblava també que havia de ser una baixa molt sensible. Una posició, dues, potser és salvable, però clar, si són gaires canvis, evidentment tindrà efectes sobre aquest equip. Clar, és que en el cas de l'Alexia es parla de tants llocs diferents, no? Sembla que fins i tot, no, als Estats Units, que també s'intenta, igual que s'ha fet amb el masculí, intentar, doncs, apostar més per el futbol femení, i que tindria també ofertes d'allà. És tan ampli el ventall que se t'escapa saber què pot estar pensant ella, no? I què pot fins ara... La prova és que ella sempre ha apostat per, no? per el Barça, però és evident que un equip que té les dues millors jugadores del món, si ens basem en els reconeixements i títols com són l'Alexia i l'Aitana, si en marxa una de les dues, és evident que això quedarà tocat per força. Ha de ser així, vaja.
0: Tu, Laia, esperes que passi o no?
2: Bueno, clar, a més allò, clar, davant dels diners no pots fer res, perquè segurament tots els que som aquí faríem el mateix, no? Malgrat els colors que els puguis sentir més o menys, com els pot sentir una Alexia Putellas o una altra jugadora. Però, clar, depèn si marxen. Si marxen, el Barça pot quedar tocat, però continuarà sent molt superior als seus rivals. Una altra cosa és que imagina't que l'Alexia anés al Madrid, per dir alguna cosa, o l'Atlètic de Madrid, no sé, els que els hi pugui fer una mica d'ombra, i que aquesta jugadora sí anessin a l'atent rival, no? O si marxen a jugar a fora, el Barça té un planter molt bo, continua doncs fitxant el que són les millors jugadores de Catalunya, i llavors jo crec que se'n ressentirà, evidentment, però no té ombra, no hi ha cap equip que li faci ombra en aquest sentit, jugui amb qui jugui.
0: Sí, però suposo que a nivell europeu sí que ho notaran més, eh?
1: Sí, no, a la Lliga
0: per descomptat. Si no estem en els rivals directes...
1: A la Lliga per descomptat,
0: no...
1: però, clar, a nivell europeu, si tu... no sé, és que com que es parla del Chelsea, es parla de... Sí, de Londres, de... el PSG, es parla d'equips, exacte, es parla d'equips molt punters. Llavors, si tu col·loques una d'aquestes jugadores en un d'aquests equips, segur que tindrà transcendència, si més no, a nivell de la Champions, que és, en el fons, la competició on es marquen les diferències, perquè a cada lliga passa el mateix, no? que passa aquí, que les diferències entre aquests equips i la resta són molt grosses. Per tant, segur que pot acabar tenint efectes i canviar aquesta hegemonia que estàvem dient que durant molts anys va ser de l'Olímpic de Lió i que actualment, indiscutiblement, és del Barça.
0: És del Barça, sí, sí. I això que, clar, vosaltres, la deu d'Alexia, o sigui... l'enteneu, perquè ella es vol quedar, el club vol que es quedi, però clar, les dues persones que estan, les dues institucions que han de negociar volen quedar-se, però és que no hi ha un acord. Ho enteneu, això, o no?
1: Clar, és que si tu te n'ofereixen 10 i a l'altre lloc te n'ofereixen 1, entenc que el teu representant el que deu intentar és que la cosa quedi més o menys a la meitat, i ara mateix al Barça això no és possible per la seva situació econòmica. Per tant, entenc que deu ser difícil, perquè ella deu dir l'ordre que deu donar ella, no? Els seus agents deu ser de dir la prioritat és el Barça, però evidentment amb unes condicions millors, i el Barça deu dir per nosaltres també és una prioritat, però això no ho podem oferir, no? I entenc que, evidentment, s'encalla molt per aquest tema. No en tinc ni idea,
2: sí, totalment, totalment d'acord. Jo crec que per colors no ho entendria, si fos del Barça, jo, però com a guanyar-te la vida, buscar-te la vida, em sembla que tots faríem el mateix. Futbolista o amb una altra cosa, eh? Has de deixar de banda els sentiments i jugar. Ja et dic, sempre... Per exemple, el que va passar amb en Joan García l'any passat jo no ho entenc, no? Però se'n va anar al Barça i això no ho puc entendre, no? Però no ho entenc com a periquita, no? Però si em deixo davant de la samarreta, dic que tu no sé si hagués fet el mateix, no? Però és que és evident. Vull dir, és que no, amb això no hi pots fer-hi res.
1: No.
2: Vull dir, o t'iguales, clar, a mi hauria agradat que s'hagués anat lluny, eh? Vull dir, el Barça no, lluny, marxa.
1: També és veritat.
2: I ho guanyaràs el mateix, eh? Però
0: amb l'Alexia no passarà, això, eh? No.
1: També és veritat, no, que, clar, l'Alexia té 32 anys.
2: L'Alexia va començar jugant a l'Espanyol.
0: A l'Espanyol, sí, sí.
2: Nosaltres li vam ensenyar a jugar.
1: També és això que deia, que l'Alexia té 32 anys. Vull dir que tard o d'hora... acabarà, sí, passant, i acabarà passant com va passar amb ni més ni menys que amb Messi.
0: Sí, jo ara ho estava pensant, és, no? És que ho pots comparar.
1: Vull dir, és que és comparable. Sí. Per tant, passarà més aviat, més d'hora, anar bé, ella és això, ella preferiria allargar uns anys més de quedar-se al Barça i després acabar fent com fa tothom, o ara, per exemple, en Lewandowski, que també ho veiem. Vull dir que acabar-ho fent ho acaben fent tots, perquè quan arribes això al voltant dels 35 anys, que ja no rendeixes al mateix nivell, però encara hi ha països on hi ha recursos i on volen potenciar el futbol, evidentment tothom hi acaba anant, i és el que acabarà passant. Ara entenc que això, que ella doncs, té una edat que encara potser pot jugar a un nivell molt alt al Barça, 2 o 3 anys més, i és el que ella deu estar intentant pressionar, de dir, la meva prioritat és aquesta, però amb un sou una mica millor, i aquí és on està enrocada la cosa.
0: Per al sou que té Alexia deu ser... deuen ser diners, o sigui... Perquè la van renovar no fa gaire, crec. I va passar a tenir un contracte important, però... O sigui, a mi el que em sorprèn d'ella és que, no us, vull dir, sense saber les quantitats ni res, que em vulgui més, perquè, o sigui, jo crec que ara hi ha jugadores que estan, o que estan gairebé al seu nivell o al mateix nivell i són més joves i que li poden oferir els mateixos diners. Per exemple, l'Aitana, la Graham, que per mi és una eterna infravalorada, mai es parla d'ella i per mi
1: sempre ha estat infravalorada.
0: Per mi és la millor jugadora. Jo quan vaig veure el Barça femení, la jugadora que més em va impactar és Graham. Però deixant de banda això, que a mi em sorprèn que potser, o sigui, entenc el que diu la Laia, si fos del Barça, a mi m'emprenyaria que se n'anés pel tema dels calés. Perquè jo crec que ella també ha de ser conscient de l'edat que té, que en té 32, i que, clar, un contracte de llarga durada, tenint 32 anys, és que... No sé, és una incògnita, perquè si et lesiones, com li va passar, et dius adéu i és que pràcticament ja estàs fora.
1: Sí, sí.
0: O sigui, jo no ho veig tan... Jo crec que hauria d'acceptar, com li va passar amb Messi o amb el Barça, si ho estimes, diners t'has de quedar.
1: No, veurem. Serà un tema d'aquests propers dies. Vull dir que ho sabrem més aviat que tard, com anirà. Per tant...
2: Jo penso que quan se'n va parlant tant és que la gent, la gent des del club ja saben alguna cosa i tot pinta que marxarà, no? Aquell dia, en l'últim partit de Lliga, em sembla que plorava.
0: Sí, estava molt emocionada.
2: Coses d'aquelles, detalls d'aquells que dius ja veus...
1: Sí, però en canvi aquests dies no li hem vist tant, no? Potser, no sé.
0: No estava tan emocionada.
1: Jo crec que si m'hagués de basar en ahir, diria que no.
2: Han jugat a Canàries, el dissabte a Oslo, era a casa, no?
1: Sí, sí.
2: No sé, bueno, no, vull dir, potser de vegades això, les negociacions fan un gir i canvien totalment,
1: sí, sí.
2: Però jo penso que té un peu mig fora.
0: Sí, està 75-25. Doncs, Laia Ester, moltíssimes gràcies per participar avui a la tertúlia al Territori 17 sobre aquesta victòria del Barça femení a la Champions. Ens veiem una altra, moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé.
2: Merci.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara és moment per escoltar la cançó del dia.

és Duel of the Fates, que forma part de la banda sonora de Star Wars. Aquesta és una de les sagues amb més èxit de la història del cine, i avui, precisament, està d'aniversari, ja que el 25 de maig del 1977 es va estrenar la primera pel·lícula que anys més tard es va retitular amb el nom d'Una nova esperança perduda. L'autor de la banda sonora, John Williams, que és la que estem sentint, ha estat el compositor de la música que sentim a pel·lícules com la saga de Harry Potter, Solo en casa, E.T. o Indiana Jones.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. El 9-9 del Vallès Oriental va fer un reportatge l'altre dia de com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. A més, resulta que la represa del servei de l'R3 entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa continua sense data clara per la caiguda d'un mur a Boncada a bifurcació i pels robatoris de cable que han deixat la catenària inutilitzada en diversos trams. A dir, fa admès que aquests problemes els obliguen a reajustar el calendari i comprometen l'obertura. I mentrestant, les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga avancen en viaductes, murs i moviments de terra ja visibles, però encara sense vies instal·lades, usuaris i ajuntaments dubten que els treballs acabin el 2027 i critiquen la manca d'informació i seguiment institucional. Els pròxims dies us aniré detallant què passa tram per tram. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a saber com està ara mateix la línia R3 i també les carreteres. Doncs mireu, com pel que fa a l'R3, avui és un dia a mig gas, ja que hi ha molts llocs que és festa, altres que no, però per sort no tenim incidències ara mateix a la nostra línia ferroviària. I pel que fa a les carreteres, a aquestes hores del matí no destaquem cap retenció en cap punt de les nostres comarques, però això sí, avui, per la gent que torni d'aquest pont de la segona Pasqua, que miri el mòbil, que s'hi fixi, perquè poden haver-hi retencions en hores puntes amb l'operació tornada després d'aquest pont d'aquest cap de setmana de maig, que ha fet bon temps i això ha provocat que molta gent s'hagi anat cap a la costa. Així que ara mateix a les carreteres no hi ha congestions i tampoc cap incidència, però de cara a la tarda en poden haver-hi. Per tant, avui recordeu de mirar el Google Maps, el Waze i altres aplicacions que tingueu instal·lades per saber com està l'estat de les carreteres.

0: I ara ha arribat el moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I com sempre, començarem des d'aquí, des de la casa, el 9-9. Ja tenim en Guillem Sánchez a l'estudi. Bon dia, Guillem.
1: Bon dia, què tal?
0: Com va tot?
1: Doncs molt bé, moltes ganes d'explicar-vos tot el que ens ha deparat aquest cap de setmana esportivament parlant per als equips de casa nostra.
0: Hi ha poqueta cosa, eh?
1: Hi ha poqueta cosa, s'ha de reconèixer que mica en mica amb les competicions acabades, tot el que és competició regular, evidentment, va cap a la baixa, però sempre anem trobant píndoles i coses per on gratar. Per poder-vos acostar el que ha passat a casa nostra aquests tres dies. Digues.
0: Hi ha poca cosa, però cosa important.
1: De fet, això és una situació que ens hi trobem, que segurament quan més partits hi ha, quan més volum d'esport hi ha, segurament és perquè és amb dates en què els partits són menys rellevants, a mesura que n'hi ha menys és perquè segurament s'estan jugant coses més importants.
0: Correcte.
1: Per tant, només hi arriben els que s'hi juguen coses de veritat. Correcte. Doncs va, anem a repassar què ens ha deixat el cap de setmana, començant pel partit que va jugar el Club Patí Voltregà masculí. Aquest dissabte al vespre contra l'Igualada, era el segon partit dels quarts de final del play-off per al títol. El Voltregà havia de guanyar contra l'Igualada, ja que havia perdut el primer partit de la sèrie a fora, i ho va acabar fent per un contundent 6-4. De fet, els locals es van avançar amb un clar 3-0. L'Igualada va aconseguir acostar-se fins al 3-2. Petxi Armengol Júnior va fer el 4-2, i des de llavors ja fins al final els locals doncs van mantenir aquest avantatge per forçar la Igualada i precisament per forçar aquest tercer partit, que es jugarà demà mateix dimarts. Per tant, el dimarts al vespre ja sabrem quin és l'equip classificat per jugar les semifinals del play-off pel títol. Hem de recordar que totes les eliminatòries dels quarts de final hauran arribat al tercer partit, excepte la del Liceo, que sí que va guanyar aquest cap de setmana contra el Lleida. Per tant, és l'únic equip ja classificat per les semifinals de la competició.
0: I, per tant, pot ser l'últim partit d'Eric Vargas.
1: Sí.
0: Amb la samarreta del Voltregà.
1: Sí, de fet, a Eric Vargas se li va fer un homenatge aquest dissabte a casa, un cop acabat el partit. Els seus companys, evidentment, el van aplaudir al mig de la pista, se li va fer entrega d'un reconeixement, i els seus companys també el van mantejar un cop acabada aquesta celebració, ja que depèn del resultat de demà dimarts, hauria pogut estar l'últim partit d'Eric Vargas com a jugador i capità del Voltregà aquestes últimes temporades. Per tant, enhorabona per la part que li toca a l'Eric, i evidentment esperem que pugui tornar a jugar com a mínim un altre partit a casa. Això voldrà dir que el Voltregà haurà guanyat aquesta eliminatòria. També hi ha promocions, en aquest cas per pujar de categoria al món del futbol.
0: Molt interessants, ens encanten.
1: Molt interessants, tant del grup 7 com del grup 8 de quarta catalana, per poder pujar a tercera. El dissabte es van jugar els quatre partits en presència d'equips de casa nostra. El dissabte el Centelles i l'Aigua Freda van empatar a 2 amb un gol dels visitants a última hora per forçar aquesta Igualada. El Balenyà, per la seva banda, va perdre per la mínima 1-2 a casa contra el Vigues, i els dos partits del grup 7, d'ascens també a tercera, van acabar amb empat. La Santperenca va empatar a 1 al camp de la Galeba, tot i començar perdent, i el Sant Vicenç i el Rupit van empatar a 0 també en el partit disputat dissabte a la tarda. Per tant, totes les eliminatòries es decidiran el cap de setmana que ve. Recordem que un cop disputades aquestes semifinals, els dos equips guanyadors de cada grup hauran de jugar també una final anada i tornada. Per tant, encara queden com a mínim 3 partits més per saber quins d'aquests 8 equips acaben jugant la temporada que ve a la tercera catalana de futbol. Més coses.
0: Vinga, va.
1: Anem pel bàsquet, et sembla?
0: Sembla, va, sí.
1: Doncs va, perquè el Pavelló Castell d'Emplana es va acollir aquest cap de setmana per 5 anys consecutius la disputa de la Copa Poler Batido de bàsquet premini, és a dir, d'equips de 8 a 10 anys. El nom ja té...
0: Poler Batido.
1: El nom ja té la cosa, però bé, ja està muntat així, una competició que va acabar guanyant el Mataró, que es va acabar imposant a la penya a la final per 63-58, una competició, com dèiem, disputada durant tot el cap de setmana i que va comptar amb 8 equips. Per tant, bàsquet també de nivell, encara que sigui bàsquet a base aquest cap de setmana, al Pavelló Castell d'Emplanes. I, si et sembla, Andreu, farem un parell de punts més. El primer, per explicar que el Girbau Víctor Nistaula ha estat campió absolut femení de Catalunya per equips, mentre que el masculí va aconseguir la tercera posició al campionat Catalunya per equips que es va disputar el cap de setmana a Balaguer. Per tant, enhorabona també els dos conjunts i hem d'explicar que aquest dissabte es va disputar la 21a edició de la pujada a la Trona, aquí a les Masies de Voltregà, una 21a edició amb una 80ena d'equips participants en les categories tant de velocitat com també de regularitat, que al final es va acabar imposant Jordi Vilardell, amb Sergi Guitart i Gerard de la Casa completant aquest podi amb els tres primers classificats.
0: Perfecte, Guillem. Doncs ja hem vist poca cosa, però important, eh?
1: De nivell ho seguirem explicant fins que s'acabin la majoria de competicions.
0: D'aquí un parell o tres de setmanes.
1: Correcte.
0: Vinga, Sánchez, ens veiem en una estoneta.
1: Perfecte, fins ara.
0: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu. Enric, aquest cap de setmana què hi ha hagut per aquí a la zona? Poca cosa com aquí a Osona o ha tingut més moviment?
2: Mira, doncs molt poca cosa, però sí que direm que la Fundació Handbol Sant Vicenç, en aquest cas, contra l'Handbol Cardedeu, va perdre per 32-31, per tant han guanyat els de casa, en aquest cas, i de cara a l'Handbol Granollers, els de Capitán,

0: els primers 20 minuts de partit i els visitants van avançar al minut 10 amb un gol de Sánchez. El Camprodon va reaccionar i va tenir 3 arribades clares de gol, però no va convertir-les, i tot i que a la segona part l'apartat físic es va igualar, els visitants no van fallar en una de les poques oportunitats que van tenir, i Giménez va fer el segon després d'aprofitar una pèrdua de pilota a mig camp. Per tant, el Camprodon haurà de remuntar la setmana que ve a camp contrari per pujar de categoria. En cas contrari, doncs, continuarà una temporada més a la tercera catalana. I aquest cap de setmana, pel que fa a les curses de muntanya, l'atletisme, Planoles va plegar la 12a edició de la Batega amb un total de 460 corredors. El trail de 27 quilòmetres va ser guanyat per Edu Rodés, seguit de Domènec Aguilar i Lluís Salcedo, mentre que Helena Dan es va imposar en categoria femenina per davant de Montse Gràcia i Coral Mustienes. En la modalitat sprint de 18 quilòmetres van vèncer Borja Castillo i Ari Carbonell, mentre que la cursa de 10 quilòmetres, la short, van vèncer Jonathan Rodilla i Júlia Bosch.
1: I fins aquí el repàs dels resultats esportius de les nostres comarques, i nosaltres ara anem a parlar de les notícies curioses que passen en el nostre entorn amb la secció de les coses que passen. I com sempre, aquesta secció que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia, Laia, què tal? Com anem?
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Pues molt bé, és dilluns i tot el meu entorn està de festa.
1: Això t'ha preguntat. Això et frustra que tinguis moltes persones que coneixes que tinguin festa i tu
2: sí.
1: No ets una d'elles.
2: Ja. Correcte.
1: Entenc.
2: Correcte.
1: O sigui, tinc el mateix sentiment.
2: És bastant trist, perquè he deixat la meva parella dormint al llit tranquil·lament i plàcida pens. Oh. Ha sigut com un...
1: I tu ve de marxar,
2: ai.
1: Sí.
2: Ai, quina paneta. Però...
1: Jo, per sort, a casa...
2: No passa res.
1: A casa sí que, a casa sí que treballaven els meus pares, però amics i tot això entorn que tinc, sí que molts tenien festa.
2: Però mira, treballar des de casa, mira, encara, saps?
1: No, no, que, que treballaven. No, no, no des de casa, sinó qualsevol...
2: Ah, treballaven.
1: Presencialment, sí que treballaven.
2: Presencial.
1: Sí.
2: Ai, la classe treballadora, que és noti.
1: Exacte.
2: Però bé, avui et porto unes quantes cosetes, diferents totes elles, vale? Començaré per la primera, perquè, bueno, la SER fa relativament pocs dies titulava el següent, és que ojo al dato. L'Institut Valencià de Cultura traduce tirant lo blanc como echando lo blanco.
1: Això hauria de ser cadena perpètua.
2: Però és que no només això... Vale, o sigui, jo he fet de... stalker, vale?
1: He
2: buscat la notícia, vale? I no només això, sinó que hi ha més errors dins, o sigui, que estem parlant, no estem parlant d'algú que s'hagi equivocat i que, saps, i que ho hagi fet malament i que sigui, saps?
1: Vull dir, sí, sí, sí.
2: Ha fet la traducció literal de tirant-lo blanc.
1: Echándolo blanco.
2: Que és echándolo blanco. Vull dir, però també hi ha... clar, al final, vull dir, això està a la web de l'Institut Valencià de Cultura. Aleshores, més enllà d'això, vull dir, també he traduït, ho estic llegint ara, en plan de... o sigui, la traducció en castellà seria tirante el blanco, que jo no estic a favor d'aquestes traduccions aberrants.
1: Jo tampoc.
2: Vull dir, perquè... Vull dir, no, parem de traduir coses. Vull dir, no, basta ja. També... es pot llegir El Grande Clásico Valenciano. El Grande... El... és que no puc, és que em poso molt nerviós, Andreu.
1: Però això és que...
2: però, a més, això és també perquè ho han fet, o sigui, en comptes d'utilitzar, no sé, el Softcatalà, que
1: sí,
2: va molt bé,
1: sí, sí,
2: per traduir, o qualsevol altre, vull dir...
1: O anar un lingüista.
2: Que és... Exacte, una correcte, una persona, o un lingüista.
1: Una persona del País Valencià que s'ha...
2: Que sí, que sigui filòleg,
1: llengües, filòleg
2: o lingüista.
1: Segur que et traduiran molt millor que d'on ho hagin...
2: Però han traduït també vilarealenc sinestèsicament i baixesa moral, o coses com preguntes que no inclouen el signe d'interrogació al principi, perquè això està escrit en castellà. Aleshores, en castellà ja se sap, no?, que al principi d'una pregunta va el simbolet al revés d'interrogació. Massa embragaciós, perquè segur que si em poso a indagar més em trobo...
1: És que trobaries altres, sí, sí. Vaginades.
2: Molt fortes, vull dir, de fet, n'he anat veient, no me les he apuntat, però, vull dir, però és que echándolo blanco em sembla tan divertit.
1: Sí, no, no, echándolo...
2: Vull dir, és tan divertit, em sembla fascinant. Però bé, continuem.
1: Va.
2: Vinga. Crec, jo aquesta notícia l'he agafat, la que porto ara, et felicito, fill, que em dona...

0: totes dona les meves...
1: Dóna la vida,
0: Em dóna totes les meves alegries. El que sí que és veritat és que és una notícia anglesa, però han traduït el titular. Vale? El titular diu així: un camió de reparació de sots queda engolit per un sot que havia de reparar.
1: Però a veure,
0: és una
1: com
0: notícia
1: pot ser
0: del diari The Telegraph, que per desgràcia de tothom no he pogut llegir la notícia perquè és de pagament, així que només em queda fer hipòtesis sobre com passa això.
1: Vull dir, se't queda un camió amb un sot?
0: De reparar sot.
1: De reparar sot.
0: Vull dir...
1: Es deuria posar a sobre.
0: No, la imatge surt el... O sigui, sembla un sot que és molt totxo, vale? En plan de que és un gran sot, no és un sot petitó.
1: Va.
0: No és un sot petitonet, saps? És un sot,
1: sí.
0: Un senyor sot. I es veu que... Vull dir...
1: Va, ha quedat com amb dues rodes a l'aire,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte. Però és... O sigui, a mi em sembla curiós, més enllà dels jajas que em provoca aquesta notícia, és com un... Vull dir, i aleshores ha vingut un altre camió d'arreglar sots per treure el camió dels sots del sot que havia d'arreglar el sot?
1: Com es deu bé quedar? Sí. Clar, és veritat, perquè treure un camió d'aquests... O sigui, si ja treure el sot no devia ser una tasca senzilla, treure el camió encara és més complicat.
0: O bé una grua per remolcar el camió dels sots,
1: sí,
0: i aleshores el camió dels sots intenta arreglar el sot i es torna a quedar en el sot?
1: Sí.
0: Vull dir... Jo allà ho deixo, eh?
1: No.
0: Aquí, que cadascú...
1: Moltes preguntes les... que no tenen resposta.
0: Ah, exacte. Aquí que cadascú faci les seves pròpies interpretacions i les seves
1: així
0: pròpies
1: hipòtesis. Cadascú s'imagina com deu haver acabat aquest cas.
0: Ah, exacte. Perquè jo tampoc ho sé. Vull dir que qui ens estigui escoltant o veient, si algú sap com ha acabat això, si us plau que m'informi. Per favor, ho demano. Necessito saber el desenllaç d'aquesta història fatídica del camí de reparació de sots. En fi, i per últim et porto un fets o fakes.
1: Vale.
0: Ara et tiro el titular. Vale? Un home va ser detingut al Brasil per disfressar-se de la seva mare de 60 anys amb perruca, vestit i maquillatge per fer l'examen de conduir per ella.
1: No, això és veritat.
0: És veritat.
1: Home, és que
0: és
1: estava...
0: Mentida.
1: És veritat.
0: Sí. Literalment, és veritat, això, com he dit, ha passat al Brasil, l'home té 43 anys. La qüestió, jo això ho he sentit aquest matí per Catalunya Ràdio i m'he quedat en plan de... Agafo aquesta notícia, me la faig meva i la busco. I efectivament, l'he trobat. Es veu que la mare, de 60 anys, no tenia carnet de conduir i estava intentant treure's el carnet de conduir i la pràctica, doncs, com que no se li donava bé la senyora. Vull dir...
1: No.
0: No passa res, vull dir, també em pregunto.
1: Però una cosa...
0: Tens 60 anys, vull dir, potser
1: aquí,
0: ja no et cal.
1: Aquí és on jo... Aquí és el fit de la qüestió. Amb 60 anys treure del carnet de conduir, a no ser que sigui d'una urgència molt necessària, que hagis d'anar a un lloc cada dia, que una senyora de 60 anys al cotxe... O sigui,
0: es veu que estava desesperada. Havia suspès 3 vegades i estava en plan...
1: Però,
0: no puc més.
1: Que es tregui el de 49, el de ciclomotor... Aquest és més senzill.
0: Bueno, aviam, la meva pregunta és, si no t'has pogut treure el carret... Si no has pogut treure el carret de cotxe, estàs segur que pots conduir una moto?
1: Va, un scooter, sí.
0: No sé, jo no opinaré perquè... No he conduït mai una moto, ni de 49, ni de res.
1: Tampoc.
0: Vull dir, aquí no puc opinar. No em sento segura. De paquet, vol. La qüestió és que el fill va decidir que era molt bona idea... perquè recordem que és un fill, que no m'importa... Vull dir, que si ets una drag queen, em sembla... T'aplaudiré i em sembla fantàstic que et sentis dona en un cos d'home.
1: No,
0: vull
1: correcte.
0: Dir, 100%, no vaig per aquí. Va decidir que era molt bona idea deixar-ho en mans del seu fill perquè ho intentés arreglar. I què se li va acudir el fill? Va dir, anem a transformar-nos en la meva mare. Perquè, clar, és molt viable i ningú se n'adonarà.
1: No.
0: La qüestió és que... ell va anar vestit de ser mare i la policia d'allà ja va notar doncs, que
1: va veure algo estrany,
0: que alguna
1: no?
0: cosa no anava
1: no.
0: bé. Més enllà de que va arribar com 2 hores tard, vale? Vull dir...
1: S'havia de preparar, s'havia de maquillar...
0: Clar, s'havia de preparar, però és que a més ho va fer malament perquè el seu aspecte no coincidia amb les dades. I per tant van decidir començar a investigar tot això. Vull dir, ell estava molt nerviós, tal, no sé què, i... Tot això també ha sortit al The Guardian. Total, que va arribar al punt de que es va posar una perruca, s'havia pintat la cara, les ungles, portava la seva ropa... No tinc imatge de com és la mare, però no tot i que aquesta no? persona no sé si és la mare o és el fill, és que l'estic veient ara, bueno, pot estar al 20 minuts. Total, que al final, efectivament, pues... el va pillar i diu, dijo que havia venido en lugar de su madre a hacer el examen porque ella no lo sabía. Ah. Vull dir...
1: Es trobava és... malament. Era el portava el justificant mèdic.
0: El justificant. Ja, bé, és que em sembla, hi ha una imatge que surt aquesta. El joven fue detenido por fingirse su madre y la foto és de la policia de Brasil i es veu a la persona aquesta vestida, o sigui, el fill vestit de ser mare, així dormint, saps? Dormitant al calabós o meditant sobre el que acaba de fer i veient que sa mare no tindrà mai el carnet i que a sobre també una part de culpa és seva. Vull dir, cosetes que passen en el món. Vull dir, això a mi em dona la vida, la veritat.
1: Sí, però no em surt... O sigui, és una cosa que dius, mira...
0: Home, però has de... O sigui, ho has de tenir com molt meditat.
1: No, i tant, no? Vull dir, sí.
0: Però a sobre no arribis tard, amors. Vull dir... O sigui, ja que vas a fer el paper...
1: No et posis nerviós.
0: Sí, o ja que t'estàs muntant tu la performance, saps? No arribis tard. Vull dir,
1: exacte,
0: que no és una cita al metge, saps? Que mira, jo què sé, encara pot colar, però estàs intentant que te pares tregui el carnet, sí, fent-se passar tu per ella. Vull dir,
1: o una zero sentit. O una nota del menjador, que la firmes tu...
0: Lo típic de falsificar les, sí, notes de les firmes, exacte, que es feia, sí, sí, bueno, sí, quan jo anava a l'institut, de falsificar la firma de la mama, tal, sí, no sé què. Sí, ho ha vist la mama, ho ha vist la mama.
1: Es fos en silenci, sí, sí.
0: Ah, exacte, vull dir que al final...
1: No sé si tenies alguna cosa més. Ah, val, doncs...
0: No,
1: val, doncs,
0: ja està.
1: Doncs ja tenim encara un minut. Però a mi això del Brasil, o sigui, és que... No m'ha sorprès que hagi passat una cosa així tan random, perquè és que ja el món ja...
0: Bueno, jo crec que cada cop està pitjor, sí, més allà. O sigui, a veure, hi ha molta... Vull dir, et felicito, fill, que ens està durant la vida. Gràcies des d'aquí per existir. La veritat és que, o sigui, hi ha notícies... O sigui, hi ha moltes que no porto perquè són molt visuals i aleshores explicar-les costa moltíssim.
1: Ja, sí, clar, sí, sí, hi ha moltes notícies, saps? Que necessites la imatge, correcte.
0: Però realment això m'ha semblat bastant divertit. És una mica, està una mica a l'alçada de jutges utilitzant la intel·ligència artificial per fer,
1: sí,
0: sentències.
1: Sí, sí, correcte.
0: Vull dir, és una mica 50-50, eh? Estan a la part amb aquestes dues, vull dir, sense problemes. Però bueno, és divertit, és divertit.
1: És divertit. Doncs Laia, fins aquí les coses que passen.
2: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: d'Osona. Territori 17.
1: Són 11:15 del matí. Bon dia, què tal, com anem, Guillem?
2: Un altre cop aquí.
1: Un altre, eh?
2: Un altre cop aquí. Crec que l'últim d'avui, si no passa res estrany.
1: No, jo crec que ja està, és suficient.
2: Tot i que mai es pot dir mai, però...
1: Exacte, mai es pot dir mai.
2: Què, anem a repassar, no? Alguna coseta
1: sí,
2: que ens ha deixat Twitter aquests dies? Mira, que no es passi com en Sergi, perquè tot i que avui nosaltres estiguem aquí treballant, hi ha molta gent que fa festa. Per tant, pot ser que hi hagi gent que no se'n recordi que avui s'ha de despertar, anar a treballar i totes aquestes coses. En Sergi ens escriu avui: m'acabo de rentar la cara amb les ulleres posades. Ha estat una mica humiliant, la primera vegada que em passa.
1: Ànims.
2: Jo he de dir que m'ha passat alguna
1: molt
2: vegada.
1: Molt de dilluns, no, això?
2: Molt de dilluns i molt de... no sé què estic fent amb la meva vida avui. Va, la Marta ens avisa del següent i avui ens explica: com li dic ara al meu cos que només ha viscut un cap de setmana de maig calorós al poble que estiuejo i no han estat uns dies qualsevol d'estiu? Per tant, vol dir que la previsió és que encara aquest estiu sigui pitjor. Aquelles tardes al poble, a 45 graus, que no pots sortir fins a les 8 del vespre, fins
1: crec
2: a les 9...
1: Pots sortir de les 10 de la nit a les 7 del matí.
2: Gairebé. Bé, és una bona hora per fer coses, també.
1: Sí.
2: Va, aquest usuari també ho té molt i molt clar. Ens diu: és maig i ja hi ha més de 30 graus. A mi, desperteu-me quan ja sigui octubre. Molta gent, del team, fred.
1: Sí. Jo, a veure, sí, no... Però t'haig de dir una cosa. L'any passat, jo recordo, va fer un juny que fotia una calor espectacular i recordo que el juliol...
2: No la vam tornar a veure.
1: No la vam tornar a veure. A l'agost sí, però que calma.
2: Calma, perquè queda encara molt fins a final d'agost, perquè a més aquí arribarà la primera setmana de setembre i ja no tindrem la sensació d'estiu.
1: No.
2: Per tant, calma i tranquil·litat.
1: Sí.
2: Va, i la llei de Murphy s'aplica en molts i molts contextos, com per exemple aquest. Ens diuen: a mi m'agrada el fred. Ho diu bastant la calor. Doncs va, i em mudo a Suïssa l'any que probablement ha fet més fred a Catalunya que aquí i m'estic morint de calor a dia 24 de maig. Bé, és que les casualitats
1: a
2: vegades...
1: És que no, no hi pots fer-hi res, torna a Catalunya. I si estàs vivint a Suïssa, vés-te'n a altitud, vés un refugi. Allà sí que tindràs fred.
2: Ben dit. Va, i molt bon apunt el de Lluís. Jo crec que és un dels tuits de la temporada, no tant per la manera, sinó per el contingut i per la idea que es transmet de fons. Ens diu: em sembla un golaç per l'escaire que haguem normalitzat anomenar a la segona divisió la Lliga Hipertensión i que això es quedi en l'imaginari col·lectiu. Soc molt d'aquest equip, jo.
1: La Lliga Hipertensión en més d'Hipermoix.
2: Clar, perquè, ostres, fins a la penúltima jornada gairebé d'ahir a quarts de set, enhorabona als aficionats del Deportivo de la Coruña, del Racing, i molts ànims a la gent de baix. Cultural, Osca
1: i Saragossa.
2: Mare de Déu. Va, molt d'acord també amb l'observació de l'Aleix avui, que ens diu: Rafa Juste té el carisma necessari per ser el relleu de la porta al futur. Goat total.
1: Estava
2: animat també a la celebració de la Lliga de Campions femenina.
1: Sí, és personatge, Rafa Juste.
2: Jo crec que... O sigui, m'agradaria veure una reunió de feina de Joan Laporta, Rafa Juste i dos amics seus, o algun sopar d'aquests de celebració.
1: Sushi,
2: també
1: m'agradaria.
2: Va, i què en penses d'això, Andreu? Ens diuen avui: sempre m'ha fascinat com Guardiola va poder prendre prou alemany com per defensar-se a rodes de premsa en només uns quants mesos. I, en canvi, després de 10 anys a Manchester, segueix tenint un anglès terrible.
1: A veure, no, és que jo l'anglès terrible, ja saps per qui... No, terrible no. O sigui, un anglès justet, tu ja saps a qui em refereixo, no?
2: Bé, no, és que no en farem comentaris. Però sí...
1: Dono un all.
2: Però sí que s'ha de...
1: Good evening.
2: Però sí que... Sí que s'ha de dir que les paraules adreçades als aficionats del Manchester City aquest últim partit com a entrenador allà, potser esperaves alguna cosa més, no? Alguna construcció més,
1: sí,
2: alguna... no sé.
1: Algun connector, un however.
2: També és molt fàcil aquella de: ostres, estic molt nerviós, per tant no em surten les paraules,
1: no
2: que
1: paraules,
2: també pot ser. També pot ser. Va, el que sí que és una barbaritat és això que ens escriu en Carlos avui. Diu: si el Rayo guanya la final de la Conference, es podria creuar amb la Juventus i el Milan a la pròxima Europa League. Això sí que és una ficció.
1: Això és una ficció.
2: Ara, la bona, també els aficionats del Como, classificats per la Lliga de Campions de la temporada que ve,
1: Home, el pressupost que tenen, a veure, tot
2: sí.
1: Dir que...
2: També és més fàcil.
1: Sí.
2: Va, només un apunt de tot el cap de setmana musical a Barcelona, Andreu. Ens diuen avui, estic veient els concerts de Bad Bunny i després de crear el concepte FOMO s'hauria de crear el seu antònim, també. Atenció a tota la fornada de concerts que hi haurà a Madrid, també, que ens portaran...
1: moltes històries.
2: Onades d'històries, posts, tuits, publicacions i tot el que hi hagi.
1: I per tot el que es pugui publicar a xarxes, ho farà la gent.
2: Per tant, també molta calma i molta tranquil·litat.
1: Ja ho diu el disc, devi tirar més fotos.
2: Correcte. Va, som-hi, que la Marta ens vol comentar això avui. Diu, a Catalunya diem fer un vermut com si fos una cosa innocent i acabem sortint d'allà a les tantes amb tres confidències i la dignitat justa. Fem un vermut ràpid és la segona mentida més gran del país després de ara vinc.
1: Estic d'acord. Dóna'm un minut.
2: Un minut i...
1: Res, tres segons.
2: Hi ha una altra expressió que a mi m'agrada molt també, que és la de ara després.
1: Ah, aquesta és la... Sí. Ara després ho faré, sí.
2: Ara després no, o ara o després. És que no té més.
1: Jo sóc usuària d'aquesta
2: expressió. Sí.
1: Sobretot a casa.
2: Va, dos apunts per acabar. El primer ens diuen, estic en aquesta etapa de la vida on la felicitat no és sortir de festa, sinó tenir temps per dormir.
1: L'entenc.
2: Jo he de reconèixer que dissabte vaig llevar-me una hora que feia anys que no em llevava, arran de les conseqüències del divendres a la nit, i que vaig poder dormir, que és una cosa que trobava a faltar una mica.
1: Jo és que igual, o sigui, dormir és primordial.
2: Dormir és un gran petit plaer, no?
1: Sí, podríem, és un privilegi.
2: Podríem dir així. Va, i acabarem amb aquesta, que ja és habitual nostra dels dilluns, ens escriuen avui.
1: Va,
2: queden quatre dilluns per a les vacances d'estiu.
1: Quatre,
2: Quatre dilluns per a les vacances
1: d'estiu. Però ja està l'estiu aquí.
2: Escoltaríem aquí.
1: Ahir va fer un dia d'estiu.
2: Escoltaríem aquí.
1: Ja està.
2: Sense núvols al cel, amb opció d'anar a fer...
1: Índex UV al 9.
2: Terrasseta, crema solar...
1: Platja, piscina...
2: Ulleres de sol...
1: Jo ja vaig banyar a la piscina, eh?
2: Jo he de reconèixer que aquest cap de setmana vaig fallar en el sentit de... Es podia haver anat a la platja i...
1: Va fer mandra.
2: No, va faltar previsió, com sempre falten totes les coses, però era un bon cap de setmana per inaugurar temporada de platja.
1: Jo vaig fer-ho en piscina.
2: Enhorabona, Andreu. Quina enveja.
1: Ja dies, eh?
2: Sí.
1: Sort que ja dies. I estem a 25 de maig.
2: Només.
1: Que no ha començat ni el Mundial.
2: Correcte. Ens escoltem demà, no?
1: Demà, amb la jefa ja aquí.
2: Doncs va, recorda-ne. Fins demà.
1: Va, on, adéu.
2: Adéu, Andreu.
1: Passen 7 minuts de 11:15 del matí. El diumenge 7 de juny, el Bike Abadeses organitzarà la 20a Cavallera BTT aquí a Sant Joan de les Abadeses. Així doncs, queda menys de dues setmanes perquè els ciclistes recorrin els corriols i pistes dels boscos de la zona. I per parlar-ne de tot això, doncs ja tenim l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia, què tal, com anem?
3: Bon dia, Andreu, com estàs? Doncs mira, avui per parlar-ne tenim amb nosaltres en Xavier Guillaumes un cop més, que ell és el director de la BTT Cavallera, que ens donarà tots els detalls d'aquesta prova no competitiva. Després ho especificarem perquè és important comentar-ho. Bon dia, moltes gràcies, Xavi, per ser amb nosaltres al Territori 17 un cop més.
4: Hola, bon dia a tots.
3: Enguany, Xavi, és un any molt especial perquè es compleix el 20è aniversari, que no es fa cada dia, de la BTT Cavallera. Com valores el fet d'haver-hi arribat? No sé si tu hi has estat més o menys des del principi o...
4: No, la veritat que jo em vaig incorporar ara fa... des de poder un any abans del Covid, que devia ser
3: 2018
4: o 2019, i bueno, fins ara encara estem aquí tirant del carro.
3: Recordem que no és una cursa...
4: No, la Cavallera sempre ha estat una marxa, vull dir, des dels seus inicis, que fins i tot es feia l'esmorzar a mitja pedalada, que bueno, això es va deixar de fer perquè molta gent ja n'hi parava, després havies de marxar amb la panxa plena i encara et quedaven 15 quilòmetres, i bueno, es va decidir doncs que no, que l'esmorzar i l'àpat es faria al final, però que continuaria sent una pedalada i on pugui venir tothom a disfrutar, que ningú se senti amb pressió de si quedo últim, si quedo primer, i és el que venim a fer, vull dir, a disfrutar.
3: Quines altres diferències hi ha d'una prova? No sé si amb el tema marcatge, si hi ha diferències,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, bueno, amb el tema... La Cavallera sempre es havia marcat igual que una cursa, però des d'uns anys enrere ja portem unes quantes edicions que estem limitant molt el marcatge. Primer per un tema de medi ambient, no? El que no volem és emplenar el bosc de cintes de plàstic que quedin per allà, haver-les de treure, que ens caiguin, i com que la tecnologia d'avui en dia ens ho permet, perquè hi ha els GPS, tothom està molt acostumat a anar amb GPS, i és una eina doncs, molt, que es pot fer servir i no cal. Sí que posem marques a tot el que són els trencants més punyeteros, diguem. D'una pista que t'has de ficar amb un corriol que no es veu, doncs allà ho marquem, ho marquem bé i ja està. Però lo de més intentem posar el mínim de marques possibles i llavors hem convertit el plàstic en cartró, que clar, això si ens plou el dia abans és una putada, perquè el cartró es mulla, cau a terra i, bueno, és un altre hàndicap, però bueno, almenys no hi tenim el plàstic allà penjat per la muntanya.
3: Les places, Xavi, no sé si estan limitades a un nombre de ciclistes i una mica serà el ritme de les inscripcions.
4: Bueno,
3: com
4: sí,
3: va?
4: Limitades, sempre ho havíem limitat a uns 300, però com que no hi arribem mai, ja tampoc ho limitem, vull dir, ara no... Solem arribar a uns 200, 200 i escaig, i aquest any creiem que també serem uns 200, 200 i alguna cosa. Ara portem, em sembla que eren 130 inscrits o 140, i aquestes dues últimes setmanes...
3: Són les que s'escriu més gent, no, normalment?
4: Sí, perquè la gent espera veure el temps que farà, allò si... el dinar d'última hora, veure si surt, si no surt... Bueno, compromisos. I molta gent a l'última setmana és la que es decideix.
3: Així vol dir que gaudeix de bona salut, eh? Per això la cursa, Xavi,
4: sí,
3: donarà per més anys, veient això.
4: Esperem que sí, aviam. Tenim un equip, ara la Junta, que... Bueno, potser algun continuarà, potser algun no. Hem de mirar, aviam, de cara a l'any que ve... l'equip que serem i si es pot continuar tirant endavant o no. És un dubte.
3: És un dubte, però segur que sí, eh? Ara us empenyarem perquè pugueu tirar-ho endavant. Quatre circuits diferents, Xavi, això és molt important. Comencem, si et sembla, per l'Ela, que és el més difícil, no? Explica'ns una mica per on passa, característiques...
4: Sí, bueno, cada any fèiem un circuit llarg, tècnic, com ha estat sempre a la Cavallera, llavors un de no tan llarg, més curtet, i llavors un de que en dèiem la moderada, que és un de molt ni curt ni llarg, un terme mig d'uns 25 quilòmetres, però molt fàcil. Aquest any què ens ha passat? Aquest any les ventades que hi va haver a l'hivern ens van deixar els boscos trinxats, els corriols
3: molt bruts, no?
4: Impracticables. I ens ha donat una feinada que no ens l'esperàvem. Clar, llavors el fer un circuit extra, totalment diferent de lo que és la prova reina, diguem-ne, no?
3: Sí, sí, aquesta prova L.
4: Aquesta prova L. Fer-ne un de totalment diferent amb la feina que això comporta, pues, no ens vam veure capaços. Llavors el que hem fet és tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer dos circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, que això ja és...
3: I tècnicament
4: és,
3: dura, no?
4: I tècnicament dura, que això ja és xitxa. Llavors, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400 per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700. I bueno, així s'ha quedat la Cavallera. El que passa que cap dels tres és fàcil. Tots tres tenen punts crítics i tècnics.
3: Per on passa, més o menys? No per explicar-ho, però la zona.
4: Sí, aquest any voltem a la zona de Serra Cavallera.
3: O sigui, és BTT Cavallera,
4: a
3: Serra Cavallera, que a vegades no,
4: sí,
3: és, no,
4: no
3: ho feu, eh?
4: A vegades. Anem combinant. Sol ser un any a Serra Cavallera i un any a Santigosa.
3: Finalment també tenim de curses, la infantil. No sé si teniu, sí, molts nens inscrits ja. Per on anirà el circuit?
4: La infantil és un circuit tancat, que aprofitem tot el que és el parc de l'estació. I això ens ajuda molt al Consell Comarcal, que gràcies als seus monitors i a tota la seva ajuda la podem tirar endavant. Vull dir, des de la Junta del Vall Cabadeses donem les gràcies al Consell Comarcal per tota l'ajuda que ens dona. I, bueno, aquesta és totalment gratuïta. Uh-huh. Es donarà una medalla de reconeixement a tots els nens que vinguin. I bàsicament aquesta és... la inscripció és el mateix dia. Val. Perquè no sabem mai si vindran molts, pocs, i l'inscripció és el mateix dia, totalment gratuïta, i llavors els monitors del Consell Comarcal s'ocupen de distribuir els nens segons les edats, els hi fan fer un escalfament, ho dinamitzen, i la veritat que està molt bé, s'ho passen molt bé.
3: Per aquesta 20a edició, ara em comentaves el tema de les ventades, que has fet molt impracticable tot això, però no sé si heu trobat algun corriol especial, si heu fet alguna cosa especial, algun tros, bueno, que et faci il·lusió.
4: N'hem recuperat algun d'antic que ens ha fet d'especial il·lusió, perquè a més el tram de baix per travessar un riu ens hem hagut de currar un pont de fusta que ens ha quedat superbé. Bueno, sí, algun tramet sorpresa hi ha.
3: Hi ha, bueno, sí, això s'ho trobaran els que hi vagin i que s'inscriguin, per tant ja ho sabeu.
4: Exacte.
3: Teniu molta gent que això us ajuda amb l'organització i el marcatge. El marcatge has comentat que era menys aquest any, però sí, que us ajuden sobretot a la neteja, podríem dir. Teniu molta gent, molts voluntaris?
4: No, som nosaltres, els de la Junta. Llavors, de voluntaris sí que en tenim el dia de la mateixa prova, que ens ajuden amb el tema del menjar, ens ajuden amb el tema d'avituallaments. També ens és de gran ajuda el motoclub, que ens ajuda a obrir la prova, que estiguin tots els fils oberts, que estigui tot correcte. I bé, això és el que anem fent cada any.
3: Molt bé. I a part d'això, no sé si feu altres activitats destacades durant l'any, Xevi, que ens puguis explicar una mica el calendari.
4: No, n'havíem fet, però ara de fa uns anys cap aquí, la veritat que amb la cavallera ens porta molta i molta feina i no tenim temps per res més.
3: Res, per acabar, també et volia demanar, ara ho comentàvem fora de micro, el tema de la climatologia, de la meteorologia, el temps. Fa molt bons dies aquí a Sant Joan, sí. Avui fa molta calor.
4: Sí, sí, sí.
3: Vull dir que, m'ho comentaves, és bo per una part, però també té el seu problema, no, això?
4: Sí, no, que faci bo és un punt, perquè si s'esperessin xàfecs i fes molt mal temps, els inscrits baixarien, està clar. Però sí que el terreny, per anar amb BTT, no és del tot bo que estigui sec del tot. Un punt d'humitat sempre va bé. Uh-huh. El pneumàtic s'agafa més bé, vull dir, és més... És millor per la BTT.
3: Doncs esperem que 3 o 4 dies abans plogui una mica.
4: Sí, i faci allò
3: un ruixadet.
4: I ens deixi allò aquell punt d'humitat. Sí, que caracteritza el territori
3: i el dia de la prova, doncs,
4: que faci
3: sol i que és el que volem tots.
4: Exacte.
3: Doncs moltes gràcies, Xavier Guillaumes, director de la BTT Cavallera, que enguany arriba aquesta 20a edició i per molts anys més es pugui fer, i ja ho veieu, d'augment 130 ciclistes inscrits, segurament arribarem als 200, vull dir que en aquesta marxa no competitiva ho remarquem també, perquè així tota la gent de tots els nivells, doncs, pugui acostar-s'hi i adequar-se la prova que millor li vagi, si una prova més tècnica i més llarga o una de més moderada i més senzilla. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquest
4: matí.
3: Gràcies.
4: A vosaltres, gràcies.
1: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts d'11 al matí. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem sobre el català, però de forma diferent. Ho farem del projecte de parelles lingüístiques de Sant Feliu de Codines amb una persona que durant els mesos de gener a maig d'enguany ja ha participat com a mentor. Per parlar de la seva experiència i del que és ser parella lingüística, tenim a nosaltres Àlex Balaguer, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca.
5: Bon dia, Àlex Balaguer, gràcies per venir. Parlem de parelles lingüístiques, perquè tu n'has format part d'aquest projecte que s'ha fet aquí a Sant Feliu. Primer de tot, m'agradaria que m'expliquessis com vas acabar i com és que vas voler participar d'aquest projecte.
6: Hola, bon dia. Doncs bé, jo a finals de l'any passat, del 2025, vaig veure anunciat per xarxes socials que l'Ajuntament penjava que feien això de les parelles lingüístiques i que buscaven voluntaris. Llavors jo sabia de companyes de feina que ho havien fet a altres pobles i em vaig animar i vaig escriure un correu electrònic i llavors em van contestar i em van citar, em sembla que era el gener, per allà començar tot el procés on ens van reunir tots i ens van ajuntar en parelles i llavors ja va començar aquí tot el tinglado.
5: Clar, perquè com et junten amb una parella lingüística? Perquè entenc que no ha de ser fàcil.
6: Això no... Clar, les organitzadores, l'Elisenda i la Maria del Mar, és qui ho feien per perfils. No sé si era per edat o... Perquè a mi en principi em tocava amb una noia i al final va ser un noi, el Tiago, d'origen brasiler, que ja porta anys aquí. I ben bé, com fan aquesta selecció, clar, jo no t'ho sé.
5: I què tal l'experiència? Com ha sigut aquesta experiència? Era el primer cop que ho feies?
6: Sí, era el primer cop. I molt content, la veritat.
5: Perquè de què es tracta? O sigui, què s'ha de fer en aquestes parelles lingüístiques? Què és l'objectiu principal?
6: L'objectiu és que els aprenents, que ells mateixos són voluntaris, o sigui, que tenen ganes d'aprendre o de perfeccionar el seu català parlat, aprenguin, bàsicament, des de la xerrada, des de parlar. No es tracta de classes de català, ni res semblant, sinó que amb el dia a dia doncs vagin parlant català i amb tu el 100% de temps que estiguin amb tu ho facin. Perquè es troben que a vegades amb l'entorn de la feina familiar o el que sigui no parlen tant català, llavors s'aprofita aquesta ocasió per parlar-ne, perquè tal com està el català, doncs avui en dia és necessari.
5: Clar, perquè quanta estona passàveu junts, tu i el Tiago? La setmana ho marcava el projecte o cada parella decidia...?
6: Mira, el projecte et recomanen que, crec que va ser de gener a maig, que fessis almenys, crec que eren 10 hores, un mínim, es recomanaven. I realment a la cloenda que ens vam trobar amb altres parelles, nosaltres som dels que més vam fer, crec, perquè ens trobàvem cada setmana. Però cada parella pot funcionar diferent. Hi ha d'haver aquesta flexibilitat i llavors si una setmana podíem quedar, quedàvem, i si una altra setmana no podíem quedar, doncs no quedàvem, bàsicament. Llavors quedàvem per fer un cafè cada dimarts, nosaltres ens ho vam plantejar així, i estava mínim una hora. D'una hora, una hora i quart, una hora i mitja màxim. Sí, sí, i setmanament va ser.
5: I de què, clar, de què es parlen en aquestes parelles lingüístiques? Perquè em sembla molt interessant a l'hora, però a l'hora és com... Et trobes amb algú que no coneixes i de cop sí. Has de parlar. De què parles?
6: Doncs, com si coneguessis algú nou, parles de tot, de la vida, de tot el que et puguis imaginar. Nosaltres ho vam enfocar així. Sí que al principi és el que dius, que no et coneixes i llavors potser... tens aquest punt de timidesa, però que amb els dies va marxant. Llavors vam parlar de tot el que et puguis imaginar de la vida, doncs de política, de com viu, d'on és, de què li agrada. És conèixer una persona i mica en mica doncs, vas aprofundint en més temes. I hi ha una cosa que em va agradar molt, que si no saps de què parlar, o s'atacaven els temes, o pel que sigui, l'Elisenda i la Maria del Mar ens van passar una guia amb un PDF, llavors allà hi havia temes per parlar, però en detall fins i tot, i la cultura, i si vols parlar de la dansa de Sant Antoni, tot el que vulguis, o els plats que menja ell al seu país, tot això.
5: Vas conèixer també la seva cultura?
6: Sí.
5: Que guai.
6: Em va explicar bastantes coses, sí, sí.
5: I ara jo em pregunto, perquè clar, al final són de gener a maig, són 5 mesos, pràcticament, que heu estat plegats, compartint una hora i mitja a la setmana, que és molt, vull dir, a vegades costa quedar amb els amics. Què heu après mútuament l'un de l'altre? Perquè segur que hi ha aprenentatges que heu fet mutus, ja tu com a mentor, però ell també com a aprenent.
6: Sí, doncs, veus, bueno, realment ell porta molts anys aquí, però clar... Ell és del Brasil, llavors t'explica moltes coses de com funcionen allà, que aquí són diferents, i t'obre una mica la ment dient... Ell deia, feu això així, però això no m'acaba d'agradar, allà ho fem diferent, i realment et fa pensar, diu, no sé si allà és millor, aquí millor... O sigui, t'obre la ment i aprens de l'altra cultura, també. tot i que està molt integrat aquí i també segueix les tradicions d'aquí i, bueno, també és bonic això.
5: I, clar, jo ara ja per anar tancant, què cal tenir per ser parella lingüística? O sigui, qui es vulgui apuntar en properes edicions d'aquest projecte, què ha de tenir una persona per ser mentor?
6: Jo crec que parlar català bàsicament és el més important, perquè no et demanen uns requisits a més de parlar català. Ho pot fer tothom qui tingui ganes de que l'altre aprengui, de xerrar català amb gent nouvinguda i les ganes, jo diria. Les ganes de no d'ensenyar català, sinó de parlar amb altra gent que vol aprendre realment el català i tenir temps, o almenys una mica de temps, per disponibilitat per quedar amb l'altra persona.
5: I com d'important creus que són projectes com aquests per fomentar la llengua catalana?
6: Doncs molt, jo crec que molt importants, perquè considero que el català al cap de molts anys l'acabarem perdent tal com està, perquè cada vegada es parla menys a les escoles, als adolescents, i per mi és una pena, perquè jo m'estimo molt el català, sóc català, i llavors em fa pena. Llavors, a nivell polític i institucional s'han de fer moltes coses, ja s'està intentant, però hem de ser els primers a quan algun xerra en castellà, no canviar directament al castellà, sinó parlar català, perquè potser l'altre vol aprendre i encara no el sap, i això és un pas que a mi sempre i molta gent ens ha costat. Jo crec que cada vegada estic intentant parlar català més als nouvinguts perquè aprenguin això, i hem de canviar aquest xip, i llavors el projecte aquest de parelles lingüístiques jo crec que és molt important, tant per la gent que ve de fora que realment vol aprendre el català, com nosaltres, els catalans, que no volem que es perdi la llengua, doncs fomentar-la d'aquesta manera.
5: I per últim, ja per acabar, amb què et quedes d'aquesta experiència i què li diries a algú que s'està pensant ser parella lingüística?
6: Doncs em quedo amb que coneixes una altra persona, això que t'explicava abans de que t'obre la ment, de que aprens la seva cultura d'on ve, i de que veus realment que molta gent vol aprendre català. Llavors, no només fas un company com a parella lingüística, sinó que inclús jo sé de gent que han fet amistat i al cap dels anys segueixen quedant. I jo crec que això és bonic, perquè integra l'altra persona i és maco, no?, de fer una nova amistat, sí, o almenys un nou conegut o una nova coneguda, i a sobre aprendre català.
5: Doncs ja estaria. Moltíssimes gràcies,
6: molt bé,
5: Àlex.
6: Gràcies a tu, Laia.
1: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Com hem pogut sentir o veure, hem acabat amb una entrevista per part de la Laia de Déu, que ha conversat amb l'Àlex Balaguer, i nosaltres, com sabeu, hi tornem demà, com sempre, a les 9 del matí, aquí al Territori 17, amb les notícies, també entrevistes i la tertúlia del Traster. Que tingueu un molt bon dia. Fins demà a les 9.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B-142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 200, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar als play-off descents a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el club Patí Ribes ha posat la cirereta al pastís proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el club Patí Ribes s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, tres categories per sobre. Monge

0: 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
1: Però sí, que ha fet que l'equip creixés, saps? Que ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols. Bueno, igual que el David Martín, vull dir, són ells dos, Són els dos puntals més grans que hi ha dintre l'equip. I ha fet que tot l'equip creixés, diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant. Perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip de, bueno, d'anar a jugar i punto, no, aquest any han anat a competir.
0: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no els calçaven els patins. Eudald Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant. La simbiosi entre jugadors de Ribes, Ripoll i algun de Can de Bànol ha servit per confeccionar una plantilla de quilòmetre zero molt competitiva, amb molta ambició i que omple el pavelló cada cap de setmana. Monge està confiat per l'any vinent.
1: Jo tinc molta il·lusió i jo quasi bé puc dir que és un equip per... Si continuem amb aquesta dinàmica, clar, ens va costar molt l'any quan vam començar la temporada, clar, adaptar el David Martín, el Carlón, l'Arnau, el Roc, o l'Enric Monge, clar, adaptar-los amb els altres jugadors. Però clar, ara està engranant. I més a més podem fer, diguéssim, un pas més endavant a segona catalana. I jo, ojalà no m'equivoqui, però jo crec que podem lluitar pels 5 primers puestos de segona.
0: La temporada que ve, els ribetans esperen continuar amb la bona dinàmica d'aquesta.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: El canvi climàtic és una de les amenaces més grans que afronta el nostre planeta. Els seus efectes ja es comencen a notar per tot el món i la nostra regió no és una excepció. Hi ha moltes coses que podem fer per combatre el canvi climàtic. A escala individual, podem optar per aliments, models de transport i sistemes de climatització més respectuosos amb el medi ambient. En l'àmbit local, podem promoure la creació de refugis climàtics, incrementar les zones verdes i plantar espècies autòctones. Cada petit gest compta. Actuar contra el canvi climàtic és una responsabilitat compartida que ens correspon a totes i a tots. Opta per aliments, models de transport i sistemes de climatització més sostenibles. Promou la creació de refugis climàtics, incrementa les zones verdes i planta espècies autòctones.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El portaveu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir, i jo que vaig al timple. Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
5: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Camp de Bànol com a batlle de Camp de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui i el migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
0: Notícies en xarxa.
2: Remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
3: No, it is it.
2: I'm sure of it.

0: l'alcalde del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Can Dànou del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa aferrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
1: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
0: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Orriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar els play-off descents a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el Club Patí Ribes ha posat la cirereta al pastís proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel Club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades, amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el Club Patí Ribes s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, tres categories per sobre. Monge, amb 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
2: Procedo que ha fet que l'equip creixés, que ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols. Bueno, igual que el David Martín, vull dir, són ells dos. Són els dos puntals més grans que hi ha a dintre l'equip. I ha fet que tot l'equip creixés, diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant. Perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip de, bueno, d'anar a jugar i punto, no, no, aquest any han anat a competir.
1: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no es calçaven els patins. Eudal Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant. La simbiosi entre jugadors de Ribes, Ripoll i algun de Can de Bànol ha servit per confeccionar una plantilla de quilòmetre zero molt competitiva, amb molta ambició i que omple el pavelló cada cap de setmana. Monge està confiat per l'any vinent.
2: Jo tinc molta il·lusió i jo quasi bé puc dir que és un equip per... Si continuem amb aquesta dinàmica, clar, ens va costar molt l'any quan vam començar la temporada, clar, adaptar el David Martín, el Carlón, l'Arnau, el Roc, o l'Enric Monge, clar, adaptar-los amb els altres jugadors. Però, clar, ara està engranant. I més a més, podem fer, diguéssim, un pas més endavant a segona catalana. I jo, ojalà no m'equivoqui, però jo crec que podem lluitar pels 5 primers puestos de segona.
1: La temporada que ve, els ribetans esperen continuar amb la bona dinàmica d'aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Servei Català de Trànsit qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran avui. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes, ja que 3 de les 5 persones mortes ho eren.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Els camions no poden circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per la seva banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, els situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig, després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar el comandament amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar el suport administratiu a les àrees regionals. I qui sí que mantenen les mobilitzacions són els sindicats UGT i Comissions Obreres que avui es manifesten als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I a banda, també els docents mantenen les seves jornades de vaga, que començaran altra vegada el dimecres a l'espera de la nova reunió que tindran demà amb el Departament d'Educació. De moment, el govern ja ha dit que aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i logopedes i personal administratiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Campdevànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
2: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant davant, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Campdevànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: sembla estrany.
1: Moltes gràcies.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El portaveu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir, i jo que vaig a l'últim ple. Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
5: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Camp de Bànol com a batlle de Camp de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

flors d'agost, fulles noves i cançons. La ciutat és un tresor per mi tot sol. Molts de guiris i pendons amb unes turques de colló.

0: Ja són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
0: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents al control de so un dia més el nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre Baró, punts també de vies de costa, com és el cas de la C31, amb més intensitat a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona, però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
0: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de dos motoristes en només un mes.
3: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
0: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
9: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
10: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
9: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
0: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
12: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
11: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
13: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
14: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
13: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
0: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles-instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmós.
16: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
16: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos, i preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments, Marc Pijuan.
18: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
19: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
18: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'Estret d'Ormuz en el punt de mira.
0: Amb un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
21: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra

0: La del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
1: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
2: Tots els marroquins globen.
3: Ens treuen treballs.
4: Com a trans, et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat.
8: La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Paràcid, marimatxo.
11: Estic solo.
12: Terroristes.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
14: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
15: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
1: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: 11 minuts, arribem a 2:15. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
16: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
17: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
16: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
1: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
18: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona, amb un 19%, i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
19: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
18: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
7: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions.

0: n'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
1: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compra-venda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
0: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
2: I arribarem als esports amb música.
3: Amore o grillo dir non saprei, certo que stai.
2: 7 minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
4: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
5: Hiciste la maleta, así en decirme adiós. Ay, qué dolor, como él me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me...
2: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos, actuen també avui a Barcelona.
4: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
2: Doncs a ritme de Chunguitos arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
6: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels 3 porters.
7: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
6: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
8: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
9: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
8: Queda molt lluny, però si hi ha algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
6: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
10: No som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
6: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de més talla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
2: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:45 de la tarda.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins roben.
13: Ens treuen treball.
14: Com a trans, et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
17: Una soledat, la gent gran.
18: Són gent que roben.
19: Paràsit. Marimats.
13: Monstre, si estic sol.
16: Terroristes.
17: Menjar plàtans.
18: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
19: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Informació.
21: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
22: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
21: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
22: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
21: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
22: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
21: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
22: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
21: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
22: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
21: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
11: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:45.
23: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
24: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
2: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
4: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
25: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
2: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
4: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
2: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
4: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
2: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
4: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
4: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
2: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
6: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
2: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia, començar la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara, i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
13: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
13: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
1: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
2: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
16: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, l'AP-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi. Però, vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, us ho destacaven titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
5: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
3: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
2: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
4: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
7: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
4: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
9: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
9: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: I preocupació al teixit econòmic català, us ho deien també titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%.
4: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos de l'any.
2: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
20: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
20: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Més coses, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
4: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
2: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
4: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: És una crònica de Maite Polo.
10: Tots els marroquins globen.
12: Ens treuen treballs.
14: Com a trans, et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
26: Una soledat.
27: La gent gran.
28: Són gent que roben.
29: Paràcid, marimatxo.
30: Estic solo.
31: Terroristes.
32: Matants.
33: Tot això és odi. Aturem-lo.
4: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
34: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
35: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
4: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
4: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
2: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
4: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
2: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
4: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
36: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
4: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
2: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'Avinguda Maresme.
4: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
4: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
2: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
4: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Als dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
2: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
4: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
2: El 9 FM, Núria Parera.
0: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
1: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí a Torelló. O sigui que és Torelló als Angles.
0: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
6: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
0: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
2: 11 minuts i arribem a les 3, i atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
4: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
11: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa, la ubicació exacta.
2: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
4: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cala Gapito o 1.000 monedes del segle XIX.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
19: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compra-venda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
13: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Vuit minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs dels seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olympique de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algo us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vila-sana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vila-sana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceu és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga, en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 A la fase d'ascens, a plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró. I a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: És Jordi, una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea metropolitana uns 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: I cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu de lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra, diríem que incompatible, amb un enriquiment il·lícit personal. I a Tarragona s'han recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial, molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva, les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa de ceràmica de Cala Capito o 1.000 monedes del segle XIX acunyades a Tarragona. Parlem d'esports, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. I també 8 futbolistes del Barça que formen part de la llista de la selecció espanyola per aquesta cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat podríem dir que són les de Joan García, Eric García i també de Gavi. És tot de moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom, 25 de maig de 2026, i un dia com avui de 1897, el pare de Manuela Antonia Barreiro rebia una comunicació del Ministeri d'Instrucció Pública que autoritzava la seva filla a matricular-se a la Universitat de Farmàcia en règim d'ensenyament lliure. Des de jove, Manuela Antonia va destacar pels seus resultats acadèmics i va aconseguir obtenir el batxillerat amb excel·lents qualificacions. Per poder matricular-se a la universitat, va necessitar autoritzacions especials, com la que aconseguia un dia com avui de 1897, gràcies a la qual va poder iniciar i completar els estudis de farmàcia. Així, Manuela Antonia Barrero es convertia en una pionera en l'accés de les dones als estudis universitaris i, més tard, la primera dona llicenciada en farmàcia a Galícia i també la primera dona titulada a la Universitat de Santiago de Compostela, en un context en què l'educació superior femenina era encara molt restringida. Després de graduar-se, va obrir la seva pròpia farmàcia a Ribadeo, on va exercir la professió durant molts anys. I un dia com avui de 2018, Marcel Lázara publicava el seu disc després de deixar Charango. Ho feia amb Júlia Arrey i es deia Pedalant endins, ja que els temes van ser el resultat d'un viatge en bicicleta que van fer tots dos pel nord-est del Brasil. Avui no serà l'última vegada que anirem a Ribes de Freser per escoltar música, ja veureu per què ho diem. En tot cas, ara, Marcel Lázara i Júlia Arrey amb Pedalant endins.

0: I això que estem escoltant és un dels temes de la Jana, de la Jana Fontfilles, una jove de Ribes de Freser, que acaba de publicar els seus dos primers temes. La tenim amb nosaltres a l'estudi per parlar d'ella, de la seva música i dels seus projectes. Hola, benvinguda.
1: Hola.
0: Abans hem de dir que si sentim riure, si sentim una mica de merder, és perquè has vingut amb claca, eh?
1: Exacte, amb tots els meus amics, aquí recolzant.
0: Molt bé, em deies que eren amics que no coneixien la zona, no? I que...
1: No, bueno, és que jo ara mateix estic visquent a Terrassa i les meves amigues són de Vic i del voltant. Llavors, pues, aquí a Sant Joan no hem vingut molt, la veritat.
0: Esteu fent turisme d'alguna
1: forma,
0: eh?
1: Sí, però ens encanta.
0: Molt bé. Sàpigues que a partir d'avui, que a més ens han enviat a les cançons, començaran a sonar a l'emissora, vull dir que...
1: Ah, perfecte.
0: Encara que no hi siguis tu, d'alguna forma hi seràs, també.
1: Sí, sí, em fa il·lusió.
0: Ens explicaves que la música t'acompanya des de ben petita, no?
1: Sí, en veritat sí. Jo no recordo la primera vegada que vaig començar a cantar, perquè recordo cantar des de sempre. Mm-hmm. Llavors, és veritat que mai he fet classes ni res, però sempre m'ha acompanyat la música. Per mi és com la manera de... És com... Quedarà cutre, això, vale? Però és com respirar, saps? Mm-hmm. Perquè és com una manera de viure, saps? Mm-hmm. Llavors, sempre està allà.
0: Tu ets de Ribes de Freser, per això, eh? Dic que vivies
1: sí,
0: fora...
1: Sí, jo vaig néixer a Ribes i vaig estar a Ribes fins al... Bueno, fins que vaig anar a fer el batxillerat a Vic, el batxillerat artístic, i després ja vaig començar a estudiar la carrera i me'n vaig anar fora. Mm-hmm. I ja no he tornat, però sóc de Ribes, la meva família està allà, o sigui, mm-hmm. sóc de Ribes. Mm-hmm.
0: I què et dediques? Què és el que fas?
1: Doncs pues ara sóc community manager i això, vaig estudiar audiovisuals i ara estic portant les xarxes i, bueno... També em serveix molt per el tema de la música, perquè en veritat tot està relacionat, o sigui que és com aquest món una mica tot.
0: Tot comunica, no? La música,
1: sí,
0: les fotografies...
1: Sí, és comunicació. És el que he estudiat i el que se'm dona bé al final.
0: Mm. Pel que fa a la música, tens formació musical o ets autodidacta?
1: No tinc res de formació musical, però m'agradaria ara començar a fer alguna cosa. Perquè és veritat que mai he estudiat res i tot el que sé és... O sigui, jo mateixa m'he ensenyat a tocar la guitarra i tot això, és com autodidàctic tot. Però llavors, això, i cantar, també m'agradaria fer classes, però la veritat és que no he fet mai res.
0: És curiós perquè cada vegada hi ha més gent més preparada, però cada vegada ens arriben més artistes també que fan aquest camí teu, no? Que abans semblava que tot hagués de venir molt relacionat, de formació, de grups... I ara sí que hi ha molta gent molt especialitzada i amb molts estudis, però també hi ha molta gent això que va fent, que des de petita va provant, que...
1: Sí, també hi ha molta gent ara que es llança a provar a fer música i com que també és una eina que molta gent pot provar, llavors no tens per què tenir molta formació tampoc. Uh-huh. I això és lo guai també de la música, que ho pot fer tothom.
0: Això, molta gent fa música a la seva habitació, però fer el pas a publicar-ho a plataformes ja és una altra història. Quan va ser el clic que et va fer dir això ja no és només per mi, ho vull compartir?
1: Bueno, ja no sé, en veritat, és que vaig pensar el que estic fent, en veritat, vull que arribi a la gent, vull connectar amb la gent. Llavors està molt bé com quedar-s'ho, jo és veritat que porto fent música tota la vida, però mai vaig pensar que trauria una cançó professionalment. I llavors va ser com, bueno, si tinc una persona que m'ajudi, un productor, i puc fer-ho bé, puc fer que soni bé, perquè no puc treure-ho. I llavors va ser com, bueno, m'he d'atrevir a fer-ho, saps? Mm-hmm. Es pot quedar sempre a la meva habitació.
0: Mm-hmm. A casa tens per gravar? Tens per fer alguna cosa?
1: Sí, jo puc fer, o sigui, tinc un ordinador, tinc un MIDI, faig algunes primeres maquetes, però sí que és veritat que treballo amb un productor que es diu Gela, i ell és el que realment m'acaba de fer com tota la cançó, ho treballem junts, però sempre les cançons les faig jo primer a casa, o sigui, la composició és meva, i llavors ell m'ajuda, perquè a vegades jo soc caòtica, ell m'ajuda a fer l'estructura de la cançó, em diu, vale, això sí, això no, i m'agrada treballar amb una altra persona perquè tinc una altra perspectiva de la meva feina. Mm-hmm. Llavors també és interessant.
0: D'alguna forma també t'ho valida, no? I a vegades també t'ajuda a dir, mira, això potser sí, quedaria millor així, i a vegades potser t'agrada, no? I ho incorpores.
1: Sí, a vegades li faig cas, a vegades no. Perquè jo també tinc les coses molt clares.
0: I clar, si no tens formació, entenc que el que fas és gravar i portar-li o...

0: professionalment?
1: Pues res, és veritat que aquest productor el coneixia per una mica en comú, llavors va ser com molt fàcil dir, pues va, anem a fer en sèrio. Anem a fer-ho perquè tinc algun... Ja he escrit tantes cançons a la meva vida que és com, vale, tens potser, no sé, més de 80 cançons fetes, anem a seleccionar quina és la que potser et representi més per sortir com en el món, saps? I vaig seleccionar primer la de Ja no fa mal. I amb aquesta li vaig portar i va ser com la que vaig treure primer i després vaig treure Aquest puto sentiment, que són dues cançons bastant diferents però que em representa bastant perquè com que faig moltes coses vaig pensar, bueno, jo començaré a fer temes que siguin diferents entre ells també per descobrir-me una mica perquè és veritat que tinc tantes coses, tantes idees, tantes... Vale, qui sóc, què faig, què m'agrada fer, quina música em representa, doncs intento doncs experimentar. I primer vaig treure Ja no fa mal, després Aquest puto sentiment, que és d'aquest rotllo més, bueno, diferent, més trencador. I ara, de fet, treure un altre també, que té un altre rotllo també, com és diferent. És una cançó d'amor. O sigui, és diferent a les altres, perquè justament les altres són de lo contrari.
0: Bé, però hi ha aquesta línia, no? És a dir, això ho uneix, no? Ja sigui l'amor, però és un vessant des de la, des en positiu o en desamor, però vull dir que...
1: Sí, però és sempre el mateix tema de... que sempre ens acompanya, sempre com el tema de l'amor. El podem tractar des de tantes perspectives que, bueno, a mi és el tema que més m'inspira per escriure.
0: Ja que és la teva primera incursió això en un estudi, com va anar? On és aquest estudi?
1: Bueno, aquest estudi, en veritat, és a casa d'aquest noi, dels seus pares. O sigui que... Però sí, té un estudi...
0: És a Terrassa o...?
1: No, ell és de Barcelona. És que, de fet, aquest noi, el Gela, ja té un grup de música que es diu Iglu. O sigui que ell ja té recorregut i ell és molt bo produint.
0: I com va anar? Explica'ns el procés. Arribes un dia allà... Quants dies vau estar a
1: l'estudi? Vam fer només 5 sessions, en veritat, perquè amb la de... Et parlo de Ja no fa mal, eh? Vam fer 5 sessions i va anar com tot super ràpid perquè primer fem la instrumental, aquí el deixo jo treballar, confio a sac com ell, i després jo ja començo com que la lletra ja la tinc escrita, és molt més fàcil, molt més ràpid. Després gravo els coros, que és el que més a mi em... Bueno, requereix més feina. A mi m'agrada molt la part de coros i llavors és com... allò és el que tardo més normalment. I després que la cançó quedi perfecta, pues que és com sent artista mai acabes de saber quan tens una obra acabada i amb això a vegades s'allarga més. Però en veritat és algo que és molt fluid. O sigui, tu quan em dius ara com va ser, és que és algo que passa així com màgia, saps? És com de cop i volta ja tinc una cançó i és veritat que ja tinc la idea, ja la tinc feta en el meu cap. Llavors és algo que flueix molt bé. És molt ràpid.
0: I en tot el procés, això, dues persones, tu i ell, no?
1: Entenc sí, som dos i ja està.
0: I llavors tota la resta, com els que t'acompanyen avui, que suposo que en aquestes setmanes i mesos i algun any et van dient, ostres, això mola, això està bé, no?
1: Sí, ells també fan música, tots d'ells, o sigui que ells m'acompanyen en això, jo els acompanyo en ells i ens recolzem i ells són molt importants en aquest camí també. O sigui que...
0: Que està bé que hi siguin també
1: sí,
0: avui.
1: Sí, hi han de ser.
0: Quins són els teus referents?
1: Pues els meus referents 100% és la Billie Eilish. En tot, perquè és la meva artista preferida. I després també la Lana del Rey. Això ho vaig pensar l'altre dia, perquè vaig pensar amb qui m'estic basant. I és veritat que amb la Billie Eilish i la Lana del Rey m'agraden molt. I després me'n dono compte de que m'inspiren coses puntuals, d'artistes puntuals, de que... Perquè intento no basar-me només en una cosa. Però la Billie Eilish m'agrada molt, m'ensenya molt com tractar la veu, com potenciar la meva veu, i m'inspira molt els sons, la manera que té de produir diferent. Però és veritat que intento trobar el meu so personal, intento no tenir referents en aquest sentit, saps? Sí, és veritat que sempre t'acabes basant en algú, perquè és la gent que tu escoltes i la gent que t'agrada. Però intento trobar el meu camí jo sola, i si escolto alguna cançó d'un artista puntual que dic, uah, això m'agrada molt com ho ha fet, a veure com ho puc aplicar jo, també em serveix. Però 100% sé que inconscientment em baso amb la Billie Eilish.
0: També pots tenir referents catalans perquè també...

0: Bé, és un tipus de música que ara a Catalunya es pot escoltar, que té tirada, no? Que potser fa 10 anys algú que feia això no... Però hi ha gent com... Se m'acut Renaldo i Clara o així, és que també tenen alguns punts convergents, no?
1: Sí, bueno, sí, en català també, amb la manera d'escriure. També, clar, no és el mateix escriure en anglès que escriure en català. I en català també... pues, vull tenir com un llenguatge, una manera d'expressar-me que és com a veure com ho fa l'altra gent i també com m'agrada escoltar, i és veritat que a mi la música catalana també m'agrada. I... però és veritat que no sé si conscientment agafo referències d'algú de Catalunya, però sí que és veritat que, pues, clar, escolto música catalana i segurament sí que ho faci.
0: I el que és curiós també és que fa uns anys també semblava que les comarques això anaven com molt de la mà, la gent que feia música i més o menys fent el mateix estil, no? I ara sembla que cadascú va pel seu camí. Ahir parlàvem amb en Ferran Capdevila, cantó de Sant Joan, que fa una cosa completament diferent a la teva. Fa una setmana vam entrevistar en Martí Bosch, fill de l'Albert Bosch, que és de la part d'Osona, però també fa una cosa totalment diferent. Vull dir que cadascú avui fa el seu camí i és xulo, no?
1: Sí.
0: Abans era molt més uniforme, potser.
1: Sí, és tot. Que de fet abans es deia música catalana, a la música catalana com a gènere. I ara és veritat que què és música catalana? Perquè és que, no sé, jo per exemple sento que fa hip-hop alternatiu, pop indie, però ja no és música catalana. Perquè dintre de cantar en català pots tenir diferents estils. I això és el que mola, que ara hi ha tanta gent que ho està fent, que cadascú té un estil diferent.
0: Tot això que tu fas de l'habitació i que ara has fet aquests discos, ja ho has pensat en traslladar-ho a un concert? Potser ja n'has fet algun, però clar, no sé, tampoc coneixem dues cançons per ara.
1: Sí, és que de moment com que tinc tan poc, de moment m'estic enfocant més en treure cançons per poder fer un concert, per poder tenir mínimament unes cançons per tenir algun concert i poder anar a tocar a algun lloc. O sigui, ara estic en el procés de creació.
0: També és la part bona d'avui dia, que sou tots molt joves, no? Però fa... això, 15 anys, 30, 20, si tu et volies fer un lloc, havies de fer concert, no?
1: Sí.
0: Ara pots penjar una cançó, no? Que la gent se l'escolti, que li soni, no? I esperar una segona, una tercera, i a poc a poc i anar publicant, no?
1: Sí, i ara amb les xarxes socials també pots anar penjant contingut i potser alguna cançó de cop i volta ho peta i només amb una cançó, amb un vídeo, ja la gent t'està escoltant i et dones a conèixer també amb això. És una eina també bastant guai, que abans, clar, no, abans t'havies de moure més.
0: En el millor dels casos, d'aquí 5 anys, com t'imagines aquest camí que has iniciat avui?
1: Pues, sempre m'imagino... o sigui, no sé, em costa com molt imaginar-me les coses en aquest sentit, però sí que és veritat que si m'hagués imaginat d'alguna manera com jo voldria que passessin les coses és almenys sent mínimament coneguda aquí a Catalunya per poder potser viure de la música. Això seria el més increïble. O sigui, és veritat que no m'imagino potser ara mateix algú més gran, però és que tampoc ho necessito. M'imagino com sent coneguda aquí a Catalunya i ja està. I això és el que em faria feliç, realment.
0: És a dir, poder compartir la teva música i que...
1: Sí, un nínxol aquí a Catalunya de gent que escolti aquesta música, que hi és, o sigui que seria ideal.
0: Anem a escoltar un fragment de l'altra cançó, Ja no fa mal.

0: explicaves que el tercer tema que vols treure, que em sembla que tenim el nom, el tinc apuntat aquí al guió, no sé si el podem dir,
1: sí,
0: no?
1: A veure.
0: Honolulu.
1: Sí, sí, sí.
0: Dius que serà diferent?
1: És una cançó d'amor i només per això ja és diferent a les altres, perquè és un tema diferent. I sí, per mi té un rotllo més d'estiu, més nostàlgic. Per mi és la meva preferida. Sí, sí, ho dic aquí.
0: Està bé, doncs.
1: Ho dic tal qual.
0: M'esperem en candeletes. Sí. Això com està? On està ara? Està a la cuina? Està, on està?
1: Sí, és que de moment he fet algunes sessions amb el Gela i estic ara com fent tota la part aquesta del coro, de tot això, perquè vull que quedi molt guai, que pugui arribar a emocionar, de veritat. Mm-hmm. O sigui que sí, estic treballant, però a veure quan surt.
0: Mm-hmm. I a nivell musical, segueix una mica...
1: Sí, bueno, segueix potser més el rotllo de ja no fa mal, però és que és diferent, les tres són diferents. Mm-hmm. Que és el que m'agrada a mi, que cada cançó sigui diferent, perquè jo no sóc només una cosa, sóc moltes. Mm-hmm. I puc donar tantes coses que és com, bueno, pues Honolulu és diferent, i mm-hmm. cadascun és diferent.
0: Mm-hmm. Ja has dit que tenies moltes coses escrites, apuntades i això, preparades. El disc, tens pensat, tens algun horitzó, alguna fita?
1: Tinc pensat, m'encantaria poder treure un EP, i que és veritat que potser no seran moltes cançons, no ho sé la veritat, però clar, tinc tantes escrites que estic seleccionant a veure quines podrien tenir sentit dintre de la llista, del set lista. Mm-hmm. Llavors és com, per exemple, Ja no fa mal i Aquest puto sentiment i Honolulu, i després tinc algunes 3 o 4 que podrien encaixar també i que segurament seran les que aniran mm-hmm. en aquest EP.
0: Mm. T'he de confessar que ara fa temps que vam quedar que faríem aquesta entrevista i vam dir-la de fer avui perquè el dia que ens quadrava a tothom, però no recordo exactament com et vam trobar. Com t'has mogut tu? És a dir, com li vols donar vida a això? Què estàs fent ara?
1: Sí, estic intentant com contactar amb la gent, amb ràdios, amb mitjans de comunicació, i pues, donar-me a conèixer una mica per aquí, i pues, això he de dir també que és la primera vegada que jo vaig a una ràdio.
0: Ens vas escriure, pot ser?
1: Sí, us vaig escriure, i és el que estic fent, a veure si la gent em pot començar a conèixer per aquí.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, sí, de moment vaig fent com aquestes feines d'anar escrivint i tot.
0: És la teva primera entrevista?
1: Sí, aquesta és la meva primera entrevista. Sí, és que mai he donat una entrevista.
0: Molt bé. Hi ha algun altre mitjà? T'ha dit alguna cosa o...?
1: Sí, també a Ripoll. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Mm. T'he sentit, no?, que els mitjans...
1: Sí. Sí, és veritat, perquè la gent de la comarca és la que millor... la que més potser il·lusió els hi fa, i la que és veritat que millor m'han tractat en aquest sentit, perquè, clar, jo sóc d'aquí.
0: Mm-hmm.
1: Potser és veritat que aquí no hi ha tanta gent fent música, bueno, més de la que em penso.
0: Mm-hmm.
1: Perquè justament això, hi ha tant artista emergent mm-hmm. que mai saps quanta gent, però és veritat que te'n vas a Barcelona, te'n vas a Terrassa, on estem visquent nosaltres, és més complicat donar-te a conèixer.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, pues mira, em fa il·lusió començar per aquí. Em fa molta il·lusió començar a la meva comarca.
0: Això, la música és tranquil·la, no? No sé si el fet d'haver nascut a Ribes, torn natural, i això també hi ha fet.
1: Sí, però tampoc et diria, perquè com que ja et dic que tinc cançons que són totalment al contrari... Mm. No sé, hi haurà tantes coses diferents que no crec que tingui un sentit només d'una cosa, saps? Mm. És com que hi haurà moltes coses diferents.
0: Mm. A nivell de la comarca, coneixes algun altre músic o grup?
1: Crec que no.
0: Mm.
1: És fort, però crec que no.
0: Mm. Estaria bé.
1: Segur que hi ha algú, però no recordo.
0: Fa molts anys va fer una cosa que es deia... Gira Músics, crec que es deia, que, bueno, es feia un concert, diferents concerts un dia, una trobada a tots els de la comarca, i estaria bé fer-ho perquè hi hagués aquesta xarxa, no, aquesta complicitat entre artistes.
1: Sí, sí, perquè n'hi ha molts. Sí, sí.
0: Ja ens esperarem a l'EP.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, res, que moltes gràcies, perquè és això, és la meva primera entrevista i em fa molta il·lusió que pugueu, pues, confiar, obrir les portes a que pugui venir tothom. I que això, que el ser de Ribes, i pues, jo sempre he pensat que m'agradaria començar per la meva comarca, que em coneixin primer aquí i després pues, ja sortir a fora. Mm. Però que em fa il·lusió que sigui així a l'inici.
0: No, a tu et fa il·lusió, a nosaltres molta més que la primera sigui aquí. Per tant, que moltíssimes gràcies a tu i a tota la...
1: I als meus
0: amics. I a tota la claca que ha vingut. Marxem amb una de les dues, de les dues cançons trien una per escoltar-la sencera i bé.
1: A mi m'agrada aquest puto sentiment.
0: Doncs marxem amb aquesta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu, gràcies.

0: Com podem comprovar cada any, al Festival del Comte Arnau, la llegenda és una història que no s'ha deixat mai d'explicar. Ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia, l'oralitat popular i ara també pel manga. A finals de març, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, una obra de Santi Casas que veu dels mites, les cançons, els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. L'autor és Santi Casas, dibuixant, il·lustrador, colorista, historietista i professor, amb una trajectòria molt àmplia que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'Escola Josó i la seva vinculació amb Amicari Studio. Ja el tenim amb nosaltres. Hola, Santi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Abans d'entrar a Maldito, situem una mica els oients. La teva trajectòria és molt extensa, dibuixant, portadista, colorista, professor, guionista, il·lustrador. Com t'agrada definir-te quan algú et pregunta què fas?
1: Certament, Joan, no m'agrada, se'm fa complicat per tot això que tu deies, no? Són moltes coses. Normalment sempre dic que dibuixant i professor, que són les dues facetes més rellevants. Es fa difícil de definir un mateix.
0: No, ho entenc, és normal, perquè a més això, amb tota aquesta... Només et falta ser editor i tenir una editorial per fer tot el procés, tu, no?
1: Vaig treballar també d'editor a Planeta una època, ja fa, ara ja farà prop de 15 o 20 anys, o sigui, ja fa temps, i també a la Joso també m'he dedicat a editar coses. Un cop a aquest món del dibuix, la il·lustració, un cop t'hi fiques, és fàcil anar pivotant, anar saltant, i sobretot si t'agrada tocar una miqueta totes les parts del procés.
0: I a més has treballat amb estils molt diferents, amb còmic europeu, amb manga, amb mercat nord-americà, videojocs també, música, jocs de rol. Si haguessis de triar alguns moments claus de la teva carrera, quins serien?
1: Doncs mira, potser anant als orígens, el primer que em llença una miqueta la trajectòria internacional són uns llibres de com dibuixar manga, vistos des d'aquí, que em va permetre treballar també amb els companys amb els que em vaig formar i vam formar l'equip d'Icari Studio. Després, per lo divertit del projecte, poder treballar amb Iron Maiden, que em va suposar que podia fer un treball d'il·lustració de còmic, de videojoc, tot junt i tot al voltant també de la música, no? Que doncs això va ser molt, molt xulo, molt divertit. I finalment tot aquest projecte de Rondalles, que és un projecte més personal i m'està permetent una miqueta fer aquelles històries que a mi sempre m'havien vingut de gust dibuixar, doncs ho poder restirar endavant.
0: Això dels Iron Maiden, com va arribar?
1: Doncs a través d'un productor musical amb el que ja havia treballat fa bastants anys i tenia la idea d'ajuntar d'alguna manera sempre els còmics i la música metal, no? Perquè eren dues coses que sempre havien anat de la mà. I vaig estar treballant amb ell uns quants anys, fent cosetes amb bandes més petites, i al cap d'un temps, després de dos projectes que no van acabar ja d'arrencar amb molta força, de sobte m'escriu un dia i em diu: mira, no et puc dir gaire cosa més que videojocs Iron Maiden, t'interessa? I amb l'Ola ja em tenia.
0: Interessant. Això es pot trobar encara o no? O va ser una cosa puntual?
1: Encara es poden trobar algunes de les coses. El videojoc encara està disponible perquè és el Legacy of the Beast, a més va donar nom a la gira. I els còmics que van sortir alhora ronden més entre col·leccionistes, perquè aquí al nostre país solament van arribar a través de si el demanaves per subscripció, però encara hi ha cosetes que es poden anar trobant.
0: T'obliga això, tu, a ser col·leccionista de lo teu, també, o per haver-hi treballat te'n van donar un bon gruix?
1: Que va, sempre va... Això reconeixen molt tothom. Costa de vegades que t'envien totes les mostres que toca. Està difícil, de vegades.
0: També has fet color per Marvel i DC, has dibuixat personatges com Red Sonja i també has treballat amb referents com Roy Thomas o Esteban Maroto. Quan fas treball amb personatges i universos tan consolidats, hi ha marge per posar alguna cosa de teva que et defineixi, del teu estil?
1: Sempre depèn del projecte, no? Normalment, quan s'apropen a tu, estan interessats en que li donis la teva impronta personal, no? Que li puguis donar alguna cosa al personatge. Dintre sempre dels límits que una miqueta marquen cadascun, ja sigui personatge o projecte. Per exemple, el que comentes de la Red Sonja, poder treballar amb dos gegants com el Roy Thomas i el Marodo, que havien definit la seva imatge, allò va ser brutal. I l'Esteban Marodo volia tornar a treballar una miqueta l'origen del personatge més fantàstic, més mitològic, i això em va permetre a mi, per exemple, fer una Red Sonja doncs, molt més terrenal, molt més humana, plena de cicatrius, no? I va ser molt divertit fer aquest contrast. En canvi, de vegades, treballar amb llicències del tipus més Disney o World of Warcraft i ostres, com has de clavar el personatge, diguéssim, aquí ja cada cop menys llibertat, no? T'has d'anar adaptant.
0: Per conèixer com funciona, és a dir, ara estem parlant de posar color, entenc això, que una persona com tu, com dèiem, pots fer des del principi, des de la idea fins al final, però si ho fan persones diferents, quines fases hi ha en l'elaboració d'un còmic?
1: Clar, hi ha vegades que s'ho fa i s'ho manega tot un sol, no? Seria l'autocomplert, però en projectes de l'estil de les editorials americanes, on el rellevant és que el llibre surti al mes, no?, quan toca, aquí normalment tot es divideix, totes les tasques. Llavors tindríem de primeres els editors que marquen la línia editorial, els guionistes que escriuen la història, després ja venen els dibuixants, i si s'escau, doncs entintadors, coloristes i també, sobretot, també els rotulistes que s'encarguen de col·locar tots els textos, no? I potser també del disseny i la maquetació final per enviar-ho a impremta. És un procés en el que passen moltes mans.
0: I tot és important, perquè a vegades hi ha còmics superbonics, no? Si els títols i les lletres no estan ben posats, costa
1: Espanya,
0: després, eh?
1: Sí, per això que crec que totes les facetes són molt rellevants.
0: Com dèiem, acabes de publicar Maldito, que llegim que forma part d'una sèrie d'adaptacions que vas començar l'any 2022, que vas adaptar llegendes i mites més pròxims a tu, no?
1: Sí, en realitat comencem una miqueta abans, ja cap al 2018 que es planejava, 2019, perquè tot això es va començar a publicar, a fer una prepublicació a una revista que es diu Planeta Manga, que arrencava en aquell moment imitant el tipus de revistes que es publiquen a Japó, on es prepubliquen tots els llibres que després nosaltres comprem aquí en els tomos de manga, que habitualment trobem més a les tendes, doncs això, no? Arrencar una revista, però tot amb autors d'aquí. I aquí va ser on va sorgir l'oportunitat de començar a dibuixar rondalles. Volien començar primer amb històries curtes i la meva proposta va ser aquesta, no? Hi havia moltes històries que em venia de gust adaptar i donar-los un toc personal. Sempre havia pensat que els japonesos havien sigut molt espavilats adaptant tot l'imaginari occidental a les seves històries i per què no nosaltres fer el mateix, no? Amb aquest descarme. Vale, doncs mira, agafo el vostre llenguatge però per explicar jo mateix les històries d'aquí.
0: Què et va treure del personatge del Comte Arnau?
1: Ui, moltes coses. He de confessar que la llavor per aquesta adaptació en concret ve de la relació que té el mite amb els mites nòrdics de la caça salvatge. Jo estic molt obsessionat amb un quadre del William Cordes, de la caça salvatge, i sempre havia, quan pensava en l'Arnau o recordava la llegenda, sempre em venia aquell quadre, no?, al cap, i una miqueta va ser la llavor a partir de la qual vaig començar a construir tot l'imaginari.
0: De fet, n'hem parlat moltes vegades, que el Comte Arnau és nostre i és local, però la història, no?, en general, molt bàsica, la podem trobar reproduïda a molts llocs, no? Mallorca tenen el Comte Mal, Faust, no ho sé, no? Que és... A vegades no, busquem referents internacionals d'històries que també tenim, no?, ben a prop.
1: Sí, sembla que quan ens les venen de fora tenen millor màrqueting, pel que sigui, ens les han sabut vendre millor, però aquí tenim la mateixa arrel i moltes vegades amb una entitat pròpia molt especial.
0: No sé si, a part d'aquesta inspiració, si, no sé, si vas visitar o vas documentar-te sobre llocs associats a la llegenda, no sé si coneixes la nostra zona o vas preferir treballar des d'un imaginari més lliure.
1: Documentació sí que em vaig fer servir moltíssima. Vaig partir de com recordava el conte, la història com la vaig llegir per primer cop de petit, que em se'm va quedar molt, molt, molt gravada, i vaig intentar primer fer tirar de memòria. Després vaig anar a buscar documentació, i quan dic vaig anar, vol dir molta cerca de llibre, internet, perquè em compleixo bastant aquell estereotip de dibuixant tancat a l'estudi, i em queda pendent ara visitar aquells jocs que he tractat de dibuixar.
0: No, no, t'ho dèiem, que no sé si és casualitat, però... No el tenim ara, hem parlat amb la biblioteca perquè doncs l'adquireixi també i per poder-lo fullejar i tot, i perquè quedi constància i perquè quedi arxivat, però hem vist les primeres pàgines que hi ha penjades de promoció, sí. I ostres, hi ha un entorn que, sí. Si te l'has imaginat, podia ben bé ser el Gorg de Malatosca.
1: Sí, o sigui, la intenció sí que era que no necessàriament, perquè en cap moment pretén ser una adaptació històrica, i la intenció era que si hi havia lectors d'altres jocs també poguessin sentir certa identificació, però alhora també volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà, segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no, d'aquests pinyos quan s'atancen, sinó també hi ha l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca, que és un lloc preciós. I necessitava un espai així, i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Sí que recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, sí. Vaig donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic, però la inspiració directa és aquesta, totalment. I m'alegra molt que vosaltres que sou d'allà ho heu reconegut.
0: Sí, sí. Vas escollir partir d'un personatge, com hem explicat, que persegueix la llegenda, en comptes d'abordar-la directament. Això, per què ho vas fer-ho així?
1: Per una miqueta pel mateix fet de com es va construint tots els diferents relats del Comte Arnau. Em sembla que molta gent té aquesta dèria d'intentar trobar en quin moment realment podem situar el Comte Arnau, no? I aquí diu que és més cap al segle VI, segle VII, altres que no, que és molt més endavant, que cap al XIV, buscant quines són les dinasties. I llavors, això em va ajudar també a lligar-ho amb la idea de que el Comte encara campa, no? I per això vaig voler fer servir aquests dos personatges que estan units per aquesta maledicció.
0: Per tu, després de la teva exploració i de la idea que tu t'has muntat, el Comte Arnau és més un heroi o un antiheroi?
1: És humà. És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que... per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor, i que es dedica a construir esglésies, i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a saltar les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, de vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
0: Creus que les llegendes populars necessiten o han de ser adaptades i fins i tot transformades per continuar vives?
1: No sé si ho necessiten com a tal, però segurament les ajuda a mantenir-les vives. El fet de que les puguem adaptar a nous formats, nous suports, fa també que arribin als nous temps amb més força, i potser també a nous lectors o gent que potser no la coneixia i que per primera vegada s'interessen perquè se les ofereixen en un format que li és més afí, o que reconeix com més propi. I això ajuda a mantenir-les vives. Crec que una miqueta d'això sí que cal.
0: Explica'ns, per la gent que no ho conegui, el manga, que té uns codis molt, molt concrets, què és el que pot aportar aquesta història?
1: Hi han tres coses que crec que vosaltres mateixos ja heu vist que una miqueta ho defineixen molt, que és l'expressivitat, l'ús dels silencis, aquesta narrativa més dilatada, i una composició de pàgina moltes vegades molt exagerada, molt que intenta impactar visualment. Aquestes tres coses sobretot, no? Perquè em van ajudar a transmetre les emocions, que eren complexes, les del personatge. També m'ajudava a tractar aquests moments de silenci i la ominositat de la història, no? Que al final és dramàtica. El títol no ens enganya. I també les composicions de pàgina el que ajudaven era donar una miqueta aquest toc de fantasia lírica, una imatge molt més poètica.
0: Crec que vas publicar el mes de març.
1: Correcte.
0: I explica'ns com, és a dir, quin procés ara hi ha, és a dir, quina tirada hi ha hagut, on el podem trobar, com...
1: Les tirades són difícils de saber amb precisió. Aquí, històricament, les editorials acostumen a ser una miqueta més opaques amb això, fins que no tenen els números molt clars. Però sí que, almenys, la sensació ha sigut d'una molt bona rebuda. Quan vaig editar Rondalles, jo pensava que cridaria també una miqueta l'atenció, no? Es tocaven moltes coses també del territori, va passar més desapercebut. En canvi, amb el Tito, jo suposo que, mira, aquí deu ser el compte que tira del carro i està fent que hagi tingut una miqueta més de ressò, bona recepció, i m'està portant bastantes alegries. Vam esgotar els exemples que havien portat al Saló del Còmic, que ara va ser fa un parell de setmanes, i realment està sent molt divertit. S'han interessat també a la resta de la península pel llibre, o sigui que potser també tocarà fer un petit recorregut per continuar explicant la llegenda a altres comunitats. Això tinc moltes ganes també.
0: I per curiositat, el fet de que sigui manga pot obrir mercats més enllà de l'estatal?
1: Potser que sí, perquè de fet, diverses històries d'aquestes que s'han prepublicat a la revista Planeta Manga ja s'han publicat a molts països, han sortit publicades a Estats Units, Alemanya, Itàlia, també algunes han arrencat ja a Japó per primera vegada, no? Manga portuït aquí, que es publica directament també a Japó, i ja hi ha cert interès. De fet, aquesta mateixa publicació va provocar que s'edités una altra revista, Manga Isho, que es publica en quatre idiomes a l'hora. Es publica en castellà, però també en italià, en alemany i en francès, a cada espai corresponent, no? I llavors hi ha com una onada creixent d'autors amb aquest tipus de narrativa i que ajuden també a aquesta difusió internacional de la lectura i el còmic.
0: Doncs escolta, molt interessant, Santi. Pel que entenc, això, Borda Malató, és que t'has vist en fotografia i deus conèixer, però no l'has visitat encara. Esperem a veure si pots venir algun dia i també, doncs, potser, per què no, a presentar aquest manga aquí a Sant Joan de les Abadesses.
1: Ho tinc pendent, ho treballarem amb l'editorial. Realment és una cosa que em faria moltíssima il·lusió. Donar-vos les gràcies pel vostre temps. Espero haver tractat amb respecte al vostre territori, la vostra llegenda, que per mi ha sigut tan important, sempre m'ha acompanyat. I encantat de tornar a parlar amb vosaltres quan calgui. De veritat, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé. I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna, de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla dels astrònoms grecs.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.
3: Avui viatjarem més de 2.000 anys enrere, fins a l'antiga Grècia, per descobrir com els primers grans astrònoms intentaven comprendre el cosmos, sense telescopis, sense satèl·lits i sense ordinadors. Només amb els seus ulls, la seva intel·ligència i una curiositat immensa. els astrònoms grecs observaven el cel nit rere nit i apuntaven la posició de les estrelles, el moviment de la Lluna, els desplaçaments dels planetes i els canvis de les estacions. Utilitzaven instruments molt senzills, rellotges de sol, varetes per mesurar ombres i esferes celestes dibuixades. Però sobretot feien servir les matemàtiques i la geometria. Per als grecs, l'univers havia de tenir ordre i harmonia. Pitàgores, famós pel teorema que porta el seu nom, pensava que l'univers estava governat per nombres i proporcions. Els seus seguidors ja defensaven que la Terra podia ser esfèrica, una idea molt avançada per aquella època. Aristòtil afirmava que la Terra era el centre de l'univers i que tot girava al seu voltant. Aquest model, anomenat geocèntric, va dominar el pensament durant gairebé 2.000 anys. També va observar eclipsis i es va adonar que l'ombra de la Terra sobre la Lluna era rodona. Una prova de que la Terra podia ser esfèrica. Aristarc de Samos. Aristarc va ser un dels més avançats al seu temps. Va proposar una idea revolucionària i era que la Terra girava al voltant del Sol. És a dir, 1.700 anys abans que Copèrnic. Però gairebé ningú el va creure, perquè la majoria pensava que la Terra estava quieta i era el centre de tot. Eratòstenes va aconseguir calcular la mida de la Terra fa més de 2.200 anys, només utilitzant nombres, geometria i observació. I això és una cosa fascinant. Va saber que la ciutat de Siena, a Egipte, durant el migdia del solstici d'estiu, el sol il·luminava completament el fons d'un pou. Això volia dir que el sol estava just a sobre del cap i no produïa cap ombra. Però aquell mateix dia, i a la mateixa hora, Alexandria, uns centenars de quilòmetres més al nord, sí que apareixien ombres als objectes verticals. Eratòstenes va mesurar l'angle d'aquella ombra i va descobrir que era aproximadament d'uns 7,2 graus. A partir d'aquí va pensar, si la Terra és corba, aquest petit angle representa una part de tota la circumferència terrestre. I fent uns càlculs matemàtics, va arribar a una estimació sorprenentment precisa de la mida del nostre planeta. Sense satèl·lits, sense avions, sense tecnologia moderna. Només observant, pensant i fent matemàtiques. Hipàc de Nicea va crear un dels primers catàlegs d'estrelles de la història. També va descobrir la precessió dels equinoxis, un lent moviment de l'eix de la Terra que fa que la posició de les estrelles canviï al llarg de milers d'anys. Ptolomeu, Claudi Ptolomeu, va reunir gran part del coneixement astronòmic de la seva època en una obra anomenada El Magest. El seu model col·locava la Terra al centre de l'univers i explicava el moviment dels planetes amb complicats cercles anomenat epicicles. Tot i ser incorrecte, el model funcionava força bé per predir la posició dels planetes. I aquí hi ha una de les lliçons més interessants de la història de la ciència. Durant gairebé 2.000 anys, la humanitat estava convençuda que el model geocèntric era correcte. Semblava lògic, semblava evident, i tothom ho donava per cert. Però era fals. I això ens fa pensar una cosa. Potser avui també hi ha idees que considerem absolutament certes i que d'aquí uns segles es demostrarà que estem completament equivocats. La ciència no és tenir sempre la veritat. La ciència és continuar fent preguntes. Els astrònoms grecs miraven el mateix cel que nosaltres contemplem avui des de Sant Joan de les Abadesses i intentaven entendre'l amb les eines que tenien. I gràcies a aquella curiositat vam començar el gran viatge per comprendre l'univers. Així que la propera vegada que mireu el cel nocturn, penseu que fa milers d'anys altres persones ja es feien exactament les mateixes preguntes que vosaltres. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

ets on sempre passa. Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll en peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot sembla aire, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat. Voy a romper.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Can Àneu del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
2: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Orriols d'Aliança o Joan Sàrria del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies a festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ratios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Brull a Osona reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns teulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols,

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè, si no, tancaria.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
2: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
3: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Pratdip i Colldejou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Can Dànou del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
2: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Orriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop-folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tòquio, Vull estar amb tu, Rock and Roll, En peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaire, Mil ocells, La dansa al vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonkin, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita, la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies. Content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i, finalment, la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonkin.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és sumament interessant, i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant, i justament estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la Guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonkin. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: Una tàctica habitual dels Estats Units, habitual, el casus belli.
3: Exacte. O els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir. En aquest cas, l'incident del Golf de Tonkin entre el 2 i el 4 d'agost del 1964 va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonkin. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents van ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonkin, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, intensificar la participació militar al Vietnam.
2: Vale, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
3: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder, entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
2: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
3: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb homes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MCB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
2: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
3: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
2: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
3: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital, Saigon, o l'antiga capital imperial, Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
2: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
3: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, començar, no, algunes persones a pensar que potser era una guerra que no es podia guanyar, que no s'entenia molt bé que s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no, que es feien de 2 anys, no, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no, de Make Love Not War, etc.
2: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
3: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir vietnamitzar, volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud, pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
2: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que, clar, la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
3: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats, però augmentant el nombre d'operacions. Com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
2: Gesticulant.
3: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill, el maig de 69, o amb altres operacions posteriors. Que, bueno, aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades, amb unitats amb menor nombre de soldats, però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
2: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
3: Però tot segueix igual.
2: Tot segueix igual i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
3: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta a Ho Chi Minh.
2: Molt bé. I finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
3: Doncs aquests acords de pau de París, el gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors. Mítica cançó.
1: Mítiquíssima.
0: Molt coneguda.
1: Molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ho dic de
1: correcte, memòria. Correcte, sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més, més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the end, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte. Vull dir, un moment de, no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada destrucció de l'entorn. Vull dir, sí, és molt, molt adient, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm, o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina, també.
0: Mm. Apocalypse Now, que l'heu de veure, sí, no és, sí, una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara, el Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions que consideren que les pel·lícules antigues o tot allò que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs hi ha, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus, que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores, quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs, a partir del març-abril del 75, es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord, o l'exèrcit popular del Vietnam, llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data, les forces nord-americanes, nord-vietnamites, capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. En aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals de tots els edificis públics plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra, ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç. Ojo, canviem de terç perquè estem entrant amb nous actors. No són nous perquè tots aquests programes ja hem anat
1: parlant d'aquests països.
0: De Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí, justament en aquest moment, sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara, què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50, a París o a França, entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953, aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50, aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat en la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar, a l'any 1965, viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja i de tema aquest i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, però allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural i, a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més deferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest

0: és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtica en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keuk Yu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès, que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa a molts països, no només a Cambodja, sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi. O sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salo Tsar a la Xina. Finalment, aquest Salo Tsar, el 1970, decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
1: Molt bé. Com es passa de Salo Tsar a Pol Pot? Un nom, segurament, que sona molt més al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salo Tsar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
0: Bé, al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salo Tsar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país. No pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o nom ambigu.
1: Molt bé. Hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja. Uh-huh. Deies que això...
0: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar grans destrosses materials, milers de morts, provoquen el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I, per tant, serà també, d'alguna forma, una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung, i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt deferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
1: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i com el desenvolupa?
0: El príncep Sihanouk era una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell

0: mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre durant diferents moments, aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això era clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh, l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
1: Molt bé. És aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
0: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, segons diferents fonts, que només els primers dies, durant l'evacuació de Phnom Penh, van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest ANGAR, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar, que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig, com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no, el mestre, no, el padawan que supera el seu mentor, doncs això és una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
1: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera, per si això després, val? És un senyor llibre que té molt, molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit,
0: marcant. Sí, sí, sí, sóc així de friqui.
1: Bueno, això és de llibre treballat, és de llibre viscut. Però aquí, vull dir, ens aturem perquè, a més, hi ha algunes, diguéssim...
0: Algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir, que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75, de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat, estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre, nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres, Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos, esteu fonamentalment en allò que és correcte. Esteu
1: sent fonamentalment.
0: Fonamentalment en allò correcte.
1: Molt ara significatiu el fonamentalment.
0: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
1: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
0: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem d'actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
1: Molt bé. Clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem-ho en forma de pregunta.
0: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
1: Exacte. Però, i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
0: Doncs, d'alguna forma, Mao ja... També s'ha de dir que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja. O almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava duent a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, Cambodja, en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
1: O sigui, ells preferien...
0: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
1: d'això en aquest meravellós llibre de El Maoismo.
0: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar el govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
1: Sí, treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
0: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme, també una de les característiques i també de la revolució cultural, era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents, ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem el... No, la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos, però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
1: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això. Com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers vermells?
0: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet. Doncs ens hem superat el nostre mestre i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao, al setembre del 76, va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: The Killing Fields, de... això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi, Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, o almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, amb la qual s'explica la vida d'un treballador cambutja, que treballava amb un periodista nord-americà, que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total, del genocidi cambutja, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula molt recomanable, i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats al Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que s'anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. Aquí, per tant, connectant, no?,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no?, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. Molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina i segurament, entre línies, volem dir, i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encuadrats en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no?, entre la lluita entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut. Ha canviat de forma, però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat, dit d'una altra manera, és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no?, perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebia en Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica, o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no?, dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament. A partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix, a la vegada, un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam. Per tant, aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té el Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca el desembre del 78 la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Kampuchea, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I, clar, per tancar amb el personatge, o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita. Tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, va dir, a mi què m'expliques ja? Jo ja no vull saber res de tot això.
0: Suélteme del brazo, senyor.
1: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant, aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, la seva caseta amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
1: Aquest govern serà liderat per, hem dit, Heng Samrin, durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, ja veurem, no?, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i, diríem que introduirà el multipartidisme.
0: Molt bé. I per altra banda, ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intenta conquerir Vietnam.
1: Intenta conquerir Vietnam o fer una operació de càstig entre el febrer i el març del 79, envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, com dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Gran Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida, amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte, molt incert, provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o el matament de, o la devastació del nord del Vietnam.
2: Mà cha rin tốt phi rập hiệp ở bác chú tâm mất dân đo đồng riêng.

0: recta final i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Roig, entre els Khmer, el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i en la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Roig, per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam, al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant, veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda. Vull dir,
1: exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè, com m'ho explicava el Jordi, va costar, necessito un paper al davant, i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que acaba de sortir d'una guerra que portant molt temps en guerra, amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra, que ja estaven en una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació, però els costos financers i humans eren molt grans, el govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, vale. No cal. El Partit Popular Revolucionari de Lao, o Pathet Lao, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder al desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Lao, per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això, Laos, en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant, també dins de l'òrbita soviètica, on es signen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar a Laos, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sembla veure Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant, algú que s'hi ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Lao s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé. Jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema igualment que segurament es pot aprofundir moltíssim.
1: Que està d'actualitat i que sempre hi ha coses a dir.
0: Però justament, com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires ja, per situar Indochina, ara què? Vietnam, ara què? Geopolíticament, com està la cosa després d'aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. Mica en mica, els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també, d'una forma, Beijing, no, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió, sent el seu principal soci comercial, tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únic és Laos i el Vietnam. Algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen. Alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats, que havien estat allà, doncs, avorint-se. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina, al mar de la Xina Meridional, per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual la Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia, i, bueno, altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com després...
0: Conclusió de conclusions.
1: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests 5 programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar. I ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els 5 programes que ens ha ofert, ens ha portat
1: aquest gran viatge.
0: Aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè, clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer...
1: Una bona introducció per conèixer el país. També, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus d'alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar. I jo, molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països, directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis, descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes, i per tant...
1: Bé, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, on hi ha hagut un accident. També hi ha lentitud amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. Ho ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de l'Ondius van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment, com el que ha permès localitzar aquest positiu després de fer-se una prova PCR. I el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per la implantació d'una via quàdruple al tram de Castelldefels al Prat i l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat del tram al Prat-Sants. L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i formar part d'aquest pla de rodalies. I la campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Ras Matas. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

bona tarda i benvinguts a Vampiresados 429, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el 9FM. Jo em dic Jordi Molins, com tota la seguretat del món, el puto pitjor DJ del planeta Terra, amb moltíssima diferència, i l'espai d'avui està dedicat a la memòria de l'amic Dani Valenzuela. Engeguem tots els motors amb Antonio Font.

Estem d'enhorabona perquè els Triángulo de Amor Bizarro han publicat un nou àlbum, el setè de la seva trajectòria, es diu Mi Catedral, i té cançons reboníssimes com aquesta Dioses Adolescentes o les altres tres que també ens sentirem en el decurs del programa d'avui. Els Touch Girl, Apple Blossom, multipliquen la melodia que ja de per si és intensa dels Triángulo de Amor Bizarro en aquest tema Heart Go

0: La gran escapada. «Escolta», va dir, «has vist mai un grapat de crancs en un cubell?» «No», vaig dir-li. «Doncs el que passa és que de tant en tant un cranc s'enfila damunt els altres i comença a enfilar-se cap a la vora del cubell. Llavors, just quan està a punt d'escapar-se, un altre cranc l'agafa i l'estira cap a baix. De veritat?», li pregunto. «Sí», va dir. «I aquesta feina és exactament el mateix. Els altres no volen que ningú s'escapi d'aquí. Així és com funciona Correus». «Et crec», vaig dir. Just en aquell moment, el supervisor va venir i va dir:
1: «Esteu parlant. No està permès parlar aquí».
0: Feia uns anys i mig que jo hi treballava. Em vaig aixecar del tamboret i em vaig enfilar dalt del supervisor i llavors vaig estirar els braços amunt i vaig sortir d'allà a pols. Va ser tan fàcil que no m'ho podia creure. Però cap dels altres no em va seguir. A partir de llavors, sempre que menjo potes de cranc, penso en aquell lloc. Dec haver pensat en aquell lloc unes 5 o 6 vegades, potser, abans de passar-me la llagosta.

Decoració, segurament el tema més conegut dels Kitsch, per un programa que vol ser tot ell una oració, de fet. Quan venia cap aquí, he trobat, avui plou a Sant Joan de les Abadeses, i he trobat un petit ocell, un, no sé si és un oraneta o quina mena d'ocell és, jo d'ornitologia hi entenc, bé, gairebé menys que de la vida, eh? I l'he trobat a terra allà en una senyal, allò com mig amagat, i he pensat, tampoc hi ha masses gats aquí a Sant Joan que voltin. Hi havia alguna colònia, però bueno, no és que voltin gats de carrer. Però he pensat, abans que la replegui o que, jo què sé, o que es mogui, que el trepitgi algú, l'he replegat i l'he portat cap aquí a l'emissora, i tenim una mena de terrasseta, i ara a la tarda no sol venir ningú, l'he deixat aquí fora. Bueno, semblava que movia les ales, que volia començar a volar, però ha quedat com en un racó, li he deixat una mica d'herba, no sé, espero que sobrevisqui, no perquè jo sigui bona persona, que no ho sóc, que estic desitjant pràcticament cada dia l'extermini de la raça humana, o sigui que no, de bona persona no en tinc absolutament res,

Signe solitari, o sigui, Lonesome Swan, és aquesta cançó de Las Vegas on fan melodia i fressa al mateix temps i emocionen amb el locutor de Vampiresados, o sigui, a mi mateix, que bé, de ser una fava assolellada. Este contra Oeste és una altra cançó de l'últim disc dels Triangulo.

El meu amic William. El meu amic William és un home afortunat. No té prou imaginació per patir. Conserva la seva primera feina, la seva primera dona. Pot conduir 80.000 quilòmetres sense que li fallin els frens. Balla com un cigne i té els ulls inexpressius més bonics d'aquesta banda d'El Paso. El seu jardí és un paradís. Els talons de les seves sabates sempre estan anivellats i dona la mà amb fermesa. La gent l'estima. Quan el meu amic William mori, difícilment serà de bogeria o de càncer. Passarà pel costat del diable i entrarà al cel. Aquesta nit te'l trobaràs a la festa, somrient amb un martini. Feliç i encantat, mentre algun paio estira la seva dona al lavabo.

Kill by Dead, un dels clàssics absoluts dels Motorhead, per acompanyar-nos també en aquest 429, i ara una mica de doo-wop, una mica de coros masculins, així gairebé angelicals, que segur que no ho eren, però els de Shields ens cantaven You Shattered. Vinga, ensucrem una mica.

Els Sleepers són una banda californiana de Los Angeles que, si esteu per la costa oest dels Estats Units aquest inici de juny, el podeu anar a veure a diferents locals de Long Beach, Oakland, Sacramento, Portland, Seattle i Santa Cruz. O sigui, s'aniran una mica cap al nord i llavors tornant a baixar. En sentim un altre tema que té un nom que no és pas molt afortunat, crec jo. Es diu XTC1000, que sembla el model d'un cotxe, i si alguna cosa que repudio en el món són alguns models de cotxe que tenen noms d'aquest tipus. Però bé, la cançó crec que està força bé i només dura 1 minut i 45 segons, o sigui que si no us agrada tampoc passarà res del tot.

Vides segures. La casa del costat m'entristeix. Marit i muller es lleven d'hora i van a treballar. Arriben a casa al vespre. Tenen un nen i una nena. A les 9 del vespre apaguen tots els llums de la casa. L'endemà al matí, marit i muller es lleven d'hora altre cop i van a treballar. Tornen al vespre. A les 9 apaguen tots els llums. La casa del costat m'entristeix. Són bona gent. M'agraden. Però noto com s'ofeguen i no els puc salvar. Van fent. No són un sense sostre. Però el preu és terrible. De vegades, durant el dia, miro la casa i la casa em mira. I la casa plora. Sí, plora. Ho noto. La casa està trista per la gent que hi viu. I jo també. I ens mirem. I passen cotxes amunt i avall pel carrer. Els vaixells creuen el port i les palmeres altes furguen el cel. I aquest vespre a les 9 apagaran els llums. I no només en aquesta casa, i no només en aquesta ciutat. Vides segures amagades, quasi aturades, cossos que respiren i poca cosa més.

Odio a mi generación, una cançonassa més del darrer disc de Triángulo de Amor Bizarro, que el tenim calent calent, es diu Mi Catedral, que esperem que més d'hora que tard el passin a presentar per Catalunya, per Barcelona, per on amb ells els hi sembli del nostre territori. De mi n'en sentim Sono come tu mi vuoi.

Els six shooters, que vol dir exactament el que sembla aquesta expressió, els xutadors de merda, ens cantaven Evacuation, un rock and roll high school en tota regla, bastant allunyat del que sentirem seguidament, que és el God Help the Girl, interpretat per la mateixa banda que es va crear gràcies a l'Stuart Murdoch dels Belén Sebastian i que sona angelical.

Mort de gana, torna't boig o mata't. No moriré fàcilment. He estat als vostres llits per suïcidar-se, en alguns dels pitjors forats dels Estats Units, sense un duro i sense seny. Vull dir, tocat del bolet, ja sabeu, amb llagrimots de la mida dels vostres cors malparits, regalimant galt avall, escarbats ficant-se'm a les sabates, una bombeta bruta de 40 watts a dalt i una habitació que feia pudor de pixats, mentre els vostres rics, els vostres famosos de pega, reien en llocs segurs i rancis, ben lluny. Em vau donar un llit per suïcidar-me i dues opcions. No, tres. Mort de gana, torna't boig o mata't. Per ara aneu gaudint dels vostres viatges a París, on us fareu amb grans pintors i xarlatans. Però prepareu-vos que vindré a prendre-us ulls, cervells i aquestes ànimes vostres de pica embossada. Vosaltres que heu creat cors de porc perquè milions de persones s'hi ofeguin silenciosament, de l'Índia a Los Angeles, de París a les mamelles del Nil. Esteu fotuts. Vosaltres, colla de rics insegurs, estirats i plens de berrugues, blanquets imbècils malparits, idiotes sempre amb les vostres camises emmidonades i les vostres dones emmidonades, i sí, sí, les vostres vides emmidonades, foteu el camp, foteu el camp, foteu el camp, aneu-vos-en a París. Ara que podeu, ara que us deixo. El desgraciat amb l'aixada de Markham no va respondre a la crida, però violaran els vostres fills i menjaran els vostres porcs i el cel s'encendrà negre de corps i dels vostres crits quan respongueu per segles d'indignitat, insuportable i mentides. Passarem comptes, ara sabem qui sou. Sempre hem sabut qui sou. La força dels timorats s'acosta volant com un signe formidable i preciós. Va de veres, amic. Mira amunt, mira amunt, mira amunt, mira amunt. El desgraciat amb l'aixada, ara mateix sobrevola a Milwaukee, somrient, més encantador que el sol, més gràcil que totes les ferides lletges, més real que tu, o jo, o qualsevol cosa.

El Saïm, una banda catalana que pertany a la discogràfica Becore, amb aquest tema tan mateix que barreja melodia i fressa, molta fressa també al mateix temps, i que, bé, música així és la que ens agradaria que es fes més en català i que no sempre aconseguim transportar fins a les nostres orelles. Tancarem aquesta primera part del Vampiresados recordant que els textos que he llegit pertanyen a l'antologia Els plaers del condemnat de Charles Bukowski, que va publicar ja fa uns quants anys a l'editorial 1984 i que estan traduïts per en Martí Sales. I diem-vos que després de la sintonia de sortida llegiré un text de comiat que en Dani Plana ha fet per en Dani Valenzuela. Abans d'arribar-hi, sentim un últim tema dels Triángulo d'Amor Bizarro, que porta el nom de Sacrificio i que sona, que dius, hosti, quatre temes pràcticament rodons en un mateix disc, és impossible, no ho és. Són ells, els Triángulo.

Amic Dani de Vilafranca. Ens vam conèixer a principis del 2000 fent instal·lacions d'energia solar tèrmica. A mi em va sorprendre que un enòleg de formació que venia de fer pràctiques a Califòrnia es volgués dedicar a les instal·lacions, però la nostra generació seria de les primeres en experimentar que una carrera universitària no era garantia d'una bona feina. Aquell va ser motiu d'una de les nostres primeres xerrades i reflexions, una de les moltes que vindrien. Ell era de Vilafranca del Penedès i jo de Torelló. Ens sentíem una mica, i salvant les distàncies, part d'un èxode rural a la ciutat, perquè els dos vivíem a Barcelona. A part d'aquest sentiment compartit, ens unia molt més. Els dos havíem tocat en grups de música sorollosos, compartíem idees, interès per la política, i els nostres pares havien tingut trajectòries de vida similars i teníem la mateixa edat. Ens portàvem 2 mesos i ens dèiem igual. Acabada l'etapa de les plaques solars, com que era un cul inquiet aventurer i un nòmada laboral, va marxar a voltar món. Recordo que va fer alguna feina al Fòrum de les Cultures i després van venir a Londres, Nova Zelanda, Àustria, Navarra, la Terra Alta i, finalment, volta al món i torna al Born, el retorn a Barcelona. En aquests més de 20 anys em quedo per sempre amb els regals de vida compartida, en forma de composicions de guitarra que m'enviava. Era un virtuós. Gràcies a ell, vaig aprendre a valorar el vi, quan jo era abstemi. Vaig descobrir les Catànies, Catània Via i el seu obrador, pobles i rutes de l'Alt i el Baix Penedès per entrenar-nos per alguna marxa de més de 60 quilòmetres. La ruta per la Conca de Barberà, amb la visita guiada al celler del monestir de Poblet. Ell va ser qui em va dir que Collserola hi feien vi per decisió d'un alcalde del PSC. Cada trobada amb ell era descobriment i aprenentatge, com el cantant figuerenc Joan Jubosch, com la descoberta de lletres de barricada que havíem après malament. Ell deia, collons, 20 anys enganyats, ha, ha, ha. Varen fantasiejar en muntar-ne un. 2 assajos de prejudici o perjudici, mai va quedar clar el nom, però tenien portada de disc i tot. Ens varen fer fans del programa de ràdio Vampiresados, del seu locutor, i la sintonia de presentació. La recordes, Vero? I la sotana, quina joia de programa. Quin descobriment. Darrerament ens havíem aficionat a comentar el darrer article del Bernat de Déu al Nacional i lloar la seva manera d'escriure. Ens compartíem vídeos i articles que eren motiu d'encesos debats i si ens emprenyàvem, ho resolíem anant a fer un esmorzar de forquilla o un berenar en algun racó que algú dels dos havia descobert. Beneït Bar Elisabets, Dani. Quin dilema escollia entre galtes, fricandó o cap i pota? I el darrer regal, en forma de descobriment que em va fer, els seus dibuixos. Sabíeu que dibuixava? I amb quina sensibilitat. No li coneixia aquesta faceta. Vaig descobrir un altre Dani, al veure'ls, més íntim, més proper, més amic, més ell. Antes d'ahir, mentre feia cua per pagar la consumició en un bar, tenia la mirada perduda en els paquets de xiclets i hi havia la marca Trident. Em va venir al cap un acudit dolent, dels que de tant en tant compartíem. Dani, saps quina és la marca de xiclets preferida per la Guàrdia Civil? Trident. Ha, ha, ha, ha. I m'insultaria i riuríem plegats de lo dolent que era. En el meu darrer aniversari em va regalar una samarreta on em va demostrar lo bé que em coneixia. Torracollons professional, hi diu. Dani, no et pensis que allà on sigui que estiguis o hagis anat a parar, et lliuraràs d'aquest port i la contrària. Estimat i admirat amic, capaç d'haver-te mantingut lliure d'Instagrams, Twitters i Telegrams i d'aguantar-me en tots aquests anys. Et trobaré a faltar, cabró. Molt, massa. Com tots els que estem aquí. Això sí, el món s'allibera d'una furgoneta camperitzada. Ha, ha, ha. Bon viatge, Dani. Dona records als pares si els trobes. I ara tu, descansa, que ja et portarem amb nosaltres allà on anem, per sempre, com el Mourinho o el Barça. Sempre en el corazón. Adeu, amic. Adeu, Dani de Vilafranca. Barcelona, 14 de maig del 2026.

primera bola extra dels Il·legales, aquest saber vivir, que no sé si mai hem aconseguit o aconseguirem, però que el que ho faci doncs s'ho passarà bé com a mínim, o no, no ho sé, vés a saber. La vida, cadascú té la seva, i a vegades sí que penses, hòstia, la inconsciència ha de molar molt, o sigui, allò de ser un superinconscient i que tot te la sui, hòstia, que ben parit seria. Per cert, que l'ocell ja no és a fora, o sigui que o ha sabut viure, perquè he mirat a baix al carrer i no hi ha cap ocell estavellat, i ja s'espavilarà, o bé algun dia potser es caga sobre del meu cap, que segur que m'ho mereixeré, però ja no el tinc al terrat de la veu de Sant Joan. Algun dia també podrien convidar-me a fer el programa des de Ràdio Roda o des del 9FM, no? Bé, aquesta última possibilitat potser no està del tot contemplada en els estatuts. Vinga, continuem amb una formació que es diu Letting Up Despite Great Falls, que significa més o menys aquest nom, cedint malgrat els grans defectes, dels quals ens sentirem un tema instrumental que es diu Hearts and Flowers, cors i flors, que són les icones que la gent més recurrentment posa a les seves xarxes socials, m'imagino.

Sabeu que hem arribat a les boles extres sense haver triat encara el millor moment del 428? Doncs potser que sigui per un tema de Miqui Puig que es deia, o que es diu, El Sirviente, i que té, fa, unes trompetes, uns vents d'aquells acollonants que no sé si et fan ballar, però com a mínim t'arissen el pèl del clatell. Cas que n'hi tinguis.

Us en recordeu que fa poques setmanes parlàvem del Quique Turmix, que se'n va anar de Bilbao cap a Madrid i va formar els Pleasure Fuckers? Doncs una circumstància similar va passar amb un altre personatge, també bilbaí, també biscaí, el Jeje Quintanilla, que és la veu i guitarra i compositor d'Ornamento y Delito, aquesta banda que acabem de sentir i que no sé si ha tingut el reconeixement, perquè això sempre ens queixem de que aquesta banda no ha tingut el reconeixement, però que indubtablement temes com aquest Loca por ti són reboníssims i a més m'han fet recordar els Ilegales i aquella brevíssima Està fascinada que sentirem seguidament sense voler fer apologia de res.

I ara sí, tancarem amb una sisena bola extra aquest Vampiresados, tornant al Miqui Puig també un cop més, cantant en català aquest Vos trobava a faltar.

0: Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
2: A través del joc lliure, els infants no només descobreixen el món que ens envolta, sinó que també aprenen, experimenten i desenvolupen habilitats essencials per a la vida. És en aquesta llibertat lúdica on es fomenta la creativitat, l'autonomia i la capacitat de resolució de problemes, aspectes crucials per a la seva maduresa personal i social. Des d'Ubuntu, som ferms defensors del lleure educatiu i el considerem com un dret fonamental de tots els infants. Treballem de bracet amb la natura i l'entorn, com a escenaris privilegiats on els infants poden interactuar, explorar i aprendre de manera significativa. Creem i oferim espais específics per a infants, on el contacte amb la natura, l'aprenentatge pràctic i l'experiència directa amb l'entorn enriqueixen la seva comprensió del món. Volem que cada infant tingui l'oportunitat de viure experiències enriquidores que fomentin el seu creixement personal i col·lectiu. I tu? Com pots col·laborar per garantir que cada infant tingui l'oportunitat de descobrir, aprendre i créixer en un entorn enriquidor i segur?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits curts de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció, creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peixu.
2: No, Peixu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peixu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom, 25 de maig de 2026, i un dia com avui de 1897, el pare de Manuela Antonia Barreiro rebia una comunicació del Ministerio de Instrucción Pública que autoritzava la seva filla a matricular-se a la Universitat de Farmàcia en règim d'ensenyament lliure. Des de jove, Manuela Antonia va destacar pels seus resultats acadèmics i va aconseguir obtenir el batxillerat amb excel·lents qualificacions. Per poder matricular-se a la universitat, va necessitar autoritzacions especials, com la que aconseguia un dia com avui de 1897, gràcies a la qual va poder iniciar i completar els estudis de farmàcia. Així, Manuela Antonia Barreiro es convertia en una pionera en l'accés de les dones als estudis universitaris i més tard la primera dona llicenciada en farmàcia a Galícia i també la primera dona titulada a la Universitat de Santiago de Compostela, en un context en què l'educació superior femenina era encara molt restringida. Després de graduar-se, va obrir la seva pròpia farmàcia a Ribadeo, on va exercir la professió durant molts anys. I un dia com avui de 2018, Marcel Lázara publicava el seu disc després de deixar Charango. Ho feia amb Júlia Arrey i es deia Pedalant endins, ja que els temes van ser el resultat d'un viatge en bicicleta que van fer tots dos pel nord-est del Brasil. Avui no serà l'última vegada que anirem a Ribes de Freser per escoltar música, ja veureu per què ho diem. En tot cas, ara, Marcel Lázara i Júlia Arrey amb Pedalant endins.

0: això que estem escoltant és un dels temes de la Jana, de la Jana Fontfilles, una jove de Ribes de Freser, que acaba de publicar els seus dos primers temes. La tenim amb nosaltres a l'estudi per parlar d'ella, de la seva música i dels seus projectes. Hola, benvinguda.
1: Hola.
0: Abans hem de dir que si sentim riure, si sentim una mica de merder, és perquè has vingut amb claca, eh?
1: Exacte, amb tots els meus amics, aquí recolzant.
0: Molt bé, em deies que eren amics que no coneixien la zona, no? I que...
1: No, bueno, és que jo ara mateix estic visquent a Terrassa i les meves amigues són de Vic i del voltant. Llavors, pues, aquí a Sant Joan no hem vingut molt, la veritat.
0: Esteu fent turisme d'alguna forma, eh?
1: Sí, però ens encanta.
0: Molt bé. Sàpigues que a partir d'avui, que a més ens han enviat les cançons, començaran a sonar a l'emissora, vull dir que...
1: Ah, perfecte.
0: Encara genial. Que no hi siguis tu, d'alguna forma hi seràs, també.
1: Sí, sí, em fa il·lusió.
0: Ens explicaves que la música t'acompanya des de ben petita, no?
1: Sí, en veritat sí, jo no recordo la primera vegada que vaig començar a cantar perquè recordo cantar des de sempre. Llavors, és veritat que mai he fet classes ni res, però sempre m'ha acompanyat la música. Per mi és com la manera de... És com... Quedarà cutre això, vale? Però és com respirar, saps? Perquè és com una manera de viure, saps? Llavors, sempre està allà.
0: Tu ets de Ribes de Freser, per això, que vivies
1: sí,
0: fora...
1: Sí, jo vaig néixer a Ribes i vaig estar a Ribes fins que vaig anar a fer el batxillerat a Vic, el batxillerat artístic, i després ja vaig començar a estudiar la carrera i me'n vaig anar fora. I ja no he tornat, però sóc de Ribes, la meva família està allà, o sigui, sóc de Ribes.
0: I què et dediques? Què és el que fas?
1: Doncs pues ara sóc community manager i això, vaig estudiar audiovisuals i ara estic portant les xarxes i, bueno... També em serveix molt per el tema de la música, perquè en veritat tot està relacionat, o sigui que és com aquest món una mica tot.
0: Tot comunica, no? La música,
1: sí,
0: les fotografies...
1: Sí, és comunicació. És el que he estudiat i el que se'm dona bé al final.
0: Pel que fa a la música, tens formació musical o ets autodidacta?
1: No tinc res de formació musical, però m'agradaria ara començar a fer alguna cosa. Perquè és veritat que mai he estudiat res i tot el que sé és... O sigui, jo mateixa m'he ensenyat a tocar la guitarra i tot això, és com autodidàctic tot. Però llavors, això, i cantar, també m'agradaria fer classes, però la veritat és que no he fet mai res.
0: És curiós perquè cada vegada hi ha més gent més preparada, però cada vegada ens arriben més artistes també que fan aquest camí teu, no? Que abans semblava que tot hagués de venir molt relacionat, de formació, de grups... I ara sí que hi ha molta gent molt especialitzada i amb molts estudis, però també hi ha molta gent això que va fent, que des de petita va provant, que...
1: Sí, també hi ha molta gent ara que es llança a provar a fer música i com que també és una eina que molta gent pot provar, llavors no tens per què tenir molta formació tampoc. I això és lo guai també de la música, que ho pot fer tothom.
0: Això, molta gent fa música a la seva habitació, però fer el pas a publicar-ho a plataformes ja és una altra història. Quan va ser el clic que et va fer dir això ja no és només per mi, ho vull compartir?
1: Bueno, ja no sé, en veritat. És que vaig pensar el que estic fent, en veritat, vull que arribi a la gent, vull connectar amb la gent. Llavors està molt bé com quedar-s'ho. Jo és veritat que porto fent música tota la vida, però mai vaig pensar que trauria una cançó professionalment. I llavors va ser com, bueno, si tinc una persona que m'ajudi, un productor, i puc fer-ho bé, puc fer que soni bé, perquè no puc treure-ho? I llavors va ser com, bueno, m'he d'atrevir a fer-ho, saps? Es pot quedar sempre a la meva habitació.
0: A casa tens per gravar, tens per fer alguna cosa?
1: Sí, jo puc fer, o sigui, tinc un ordinador, tinc un MIDI, faig algunes primeres maquetes, però sí que és veritat que treballo amb un productor que es diu Gela, i ell és el que realment m'acaba de fer com tota la cançó, ho treballem junts, però sempre les cançons les faig jo primer a casa, o sigui, la composició és meva, i llavors ell m'ajuda, perquè a vegades jo sóc caòtica, ell m'ajuda a fer l'estructura de la cançó, em diu, vale, això sí, això no, i m'agrada treballar amb una altra persona perquè tinc una altra perspectiva de la meva feina. Llavors també és interessant.
0: D'alguna forma també t'ho valida, no? I a vegades també t'ajuda a dir, mira, això potser quedaria millor així, i a vegades potser t'agrada, no?, i ho incorpores.
1: Sí, a vegades li faig cas, a vegades no, perquè jo també tinc les coses molt clares.
0: I clar, si no tens formació, entenc que el que fas és gravar i portar-li, o ho escrius d'alguna forma?
1: O ho tinc a la guitarra també, perquè com que toco la guitarra li puc portar això, li puc portar alguna primera maqueta que he fet jo amb un programa, a l'ordinador, i això l'ensenyo, sí, a vegades és una prova molt xorra, o alguna idea només, alguna lletra, i fem això.
0: Mm. Per tant, cantes, guitarra, ens ho acabes de dir, teclat també, no?
1: Sí, però no especialment. O sigui, no és el que... És... Jo soc més de guitarra, sí. M'agrada la guitarra.
0: Molt bé. I com ha anat això? És a dir, quan va ser això, aquest clic que hem dit? I el dir, vaig a... amb algú que m'ajudi a posar ordre això i a publicar-ho professionalment?
1: Pues res, és veritat que aquest productor el coneixia per una mica en comú, llavors va ser com molt fàcil dir, pues va, anem a fer en sèrio. Anem a fer-ho perquè tinc algun... Ja he escrit tantes cançons a la meva vida que és com, vale, tens potser, no sé, més de 80 cançons fetes, anem a seleccionar quina és la que potser et representi més per sortir com en el món, saps? I vaig seleccionar primer la de Ja no fa mal. I amb aquesta li vaig portar i va ser com la que vaig treure primer, i després vaig treure Aquest puto sentiment, que són dues cançons bastant diferents, però que em representa bastant, perquè com que faig moltes coses, vaig pensar, bueno, jo començaré a fer temes que siguin diferents entre ells, també per descobrir-me una mica, perquè és veritat que tinc tantes coses, tantes idees, tantes... Vale, qui sóc, què faig, què m'agrada fer, quina música em representa, doncs intento doncs experimentar. I primer vaig treure Ja no fa mal, després aquest puto sentiment, que és d'aquest rotllo més, bueno, diferent, més trencador. I ara, de fet, treure un altre també, que té un altre rotllo també, com és diferent. És una cançó d'amor. O sigui, és diferent a les altres, perquè justament les altres són de lo contrari.
0: Bé, però hi ha aquesta línia, no? És a dir, això ho uneix, no? Que sigui l'amor, però és un vessant des de la, des en positiu o en desamor, però vull dir que...
1: Sí, però és sempre el mateix tema de... que sempre ens acompanya, sempre com el tema de l'amor. El podem tractar des de tantes perspectives que, bueno, a mi és el tema que més m'inspira per escriure.
0: Ja que és la teva primera incursió això en un estudi, com va anar? On és aquest estudi?
1: Bueno, aquest estudi, en veritat, és a casa d'aquest noi, dels seus pares. O sigui que... Però sí, té, o sigui, és com, té un estudi...
0: És a Terrassa o...?
1: No, ell és de Barcelona. És que, de fet, aquest noi, el Gela, ja té un grup de música que es diu Iglu. O sigui que ell ja té recorregut i ell és molt bo produint.
0: I com va anar? Explica'ns el procés. Arribes un dia allà... Quants dies vau estar a
1: l'estudi? Doncs vam fer només 5 sessions, en veritat, perquè et parlo de Ja no fa mal, vam fer 5 sessions i va anar com tot super ràpid, perquè primer fem la instrumental, aquí el deixo jo treballar, confio a sac com ell, i després jo ja començo com que la lletra ja la tinc escrita, és molt més fàcil, molt més ràpid. Després gravo els coros, que és el que més a mi em... Bueno, requereix més feina. A mi m'agrada molt la part de coros, i llavors és com... allò és el que tardo més normalment. I després, que la cançó quedi perfecta, pues que és com... Sent artista mai acabes de saber quan tens una obra acabada, i amb això a vegades s'allarga més. Però en veritat és algo que és molt fluid. O sigui, tu quan em dius ara com va ser, és que és algo que passa així com màgia, saps? És com de cop i volta ja tinc una cançó, i és veritat que jo ja tinc la idea, ja la tinc feta en el meu cap. Llavors és algo que flueix molt bé. És molt ràpid.
0: I en tot el procés, això, dues persones, tu i ell, no?
1: Entenc sí, som dos i ja està.
0: I llavors tota la resta, com els que t'acompanyen avui, que suposo que en aquestes setmanes i mesos i algun any et van dient, ostres, això mola, això està bé, no?
1: Sí, ells també fan música, tots d'ells, o sigui que ells m'acompanyen en això, jo els acompanyo en ells i ens recolzem, i ells són molt importants en aquest camí també. O sigui que...
0: Que està bé que hi siguin també,
1: sí,
0: avui.
1: Sí, hi han de ser.
0: Quins són els teus referents?
1: Doncs pues, els meus referents 100% és la Billie Eilish, en tot, perquè és la meva artista preferida. I després també la Lana del Rey. Això ho vaig pensar l'altre dia, perquè vaig pensar amb qui m'estic pesant. I és veritat que amb la Billie Eilish i la Lana del Rey m'agraden molt. I després me'n dono compte de que m'inspiren coses puntuals, d'artistes puntuals, de que... perquè intento no basar-me només en una cosa. Però la Billie Eilish m'agrada molt, m'ensenya molt com tractar la veu, com potenciar la meva veu, i m'inspira molt els sons, la manera que té de produir diferent. Però és veritat que intento trobar el meu so personal, intento no tenir referents en aquest sentit, saps? Sí, és veritat que sempre t'acabes basant en algú, perquè són el, és la gent que tu escoltes i la gent que t'agrada. Però intento trobar el meu camí jo sola, i si escolto alguna cançó d'un artista puntual que dic, això m'agrada molt com ho ha fet, a veure com ho puc aplicar jo, també em serveix. Mm-hmm. Però 100% sé que inconscientment em baso amb la Billie Eilish.
0: Mm-hmm. També hi ha, pots tenir referents catalans, perquè també és un tipus de música que ara a Catalunya es pot escoltar, que té tirada, no? Que potser fa 10 anys algú que feia això no... Però hi ha gent com, se m'acut, Renaldo i Clara, o així, que també tenen alguns punts convergents, no?
1: Sí, bueno, sí, en català també, amb la manera d'escriure. També, clar, no és el mateix escriure en anglès que escriure en català. I en català també, pues, vull tenir com un llenguatge, una manera d'expressar-me, que és com a veure com ho fa l'altra gent, i també com m'agrada escoltar, i és veritat que a mi la música catalana també m'agrada. I... Però és veritat que no sé si conscientment agafo referències d'algú de Catalunya. Uh-huh. Però sí que és veritat que, pues, clar, escolto música catalana i segurament sí, que ho faci.
0: I el que és curiós també és que fa uns anys també semblava que les comarques això anaven com molt de la mà, la gent que feia música, i més o menys fent el mateix estil, no? I ara sembla que cadascú va pel seu camí. Ahir parlàvem amb en Ferran Capdevila, cantó de Sant Joan, que fa una cosa completament diferent a la teva. Fa una setmana vam entrevistar Martí Bosch, fill de l'Albert Bosch, que és de la part d'Osona, però també fa una cosa totalment diferent. Vull dir que cadascú avui fa el seu camí i és xulo, no?
1: Sí.
0: Abans era molt més uniforme, potser.
1: Sí, és que de fet abans es deia música catalana, a la música catalana com a gènere. Mm. I ara és veritat que què és música catalana? Perquè és que, no sé, jo per exemple sento que fa hip-hop alternatiu, pop indie, però ja no és música catalana. Mm. Perquè dintre de cantar en català pots tenir diferents estils. Mm. I això és el que mola, que ara hi ha tanta gent que ho està fent, que cadascú té un estil diferent.
0: Tot això que tu fas de l'habitació i que ara has fet aquests discos, ja ho has pensat en traslladar-ho a un concert? O potser ja n'has fet algun, però clar, no sé, tampoc coneixem dues cançons per ara.
1: Sí, és que de moment com que tinc tan poc, de moment m'estic enfocant més en treure cançons per poder fer un concert, per poder tenir mínimament unes cançons per tenir algun concert i poder anar a tocar algun lloc. Mm-hmm. O sigui, ara estic en el procés de creació.
0: També és la part bona d'avui dia, que sou tots molt joves, no? Però fa... 15 anys, 30, 20, sí.

0: o sigui, no sé, em costa com molt imaginar-me les coses en aquest sentit, però sí que és veritat que si m'hagués imaginat d'alguna manera com jo voldria que passessin les coses és almenys sent mínimament coneguda aquí a Catalunya per poder potser viure de la música. Això seria el més increïble. O sigui, és veritat que no m'imagino potser algo, ara mateix algo més gran, però és que tampoc ho necessito. M'imagino com sent coneguda aquí a Catalunya i ja està. I això és el que em faria feliç, realment.
1: És a dir, poder compartir tenir, la teva música i que...
0: Sí, un nínxol aquí a Catalunya de gent que escolti aquesta música, que hi és, o sigui que seria ideal.
1: Anem a escoltar un fragment de l'altra cançó, Ja no fa mal.

0: explicaves que el tercer tema que vols treure, que em sembla que tenim el nom, el tinc apuntat aquí al guió, no sé si el podem dir,
1: sí,
0: o no.
1: Sí, a veure.
0: Honolulu.
1: Sí, sí, sí.
0: Dius que serà diferent?
1: És una cançó d'amor i només per això ja és diferent a les altres, perquè és un tema diferent. I sí, per mi té un rotllo més d'estiu, més nostàlgic. Per mi és la meva preferida. Sí, sí, ho dic aquí.
0: Està bé, doncs.
1: Ho dic tal qual.
0: L'esperem en candeletes. Sí. Això com està? On està ara? Està a la cuina? Està, on està?
1: Sí, és que de moment he fet algunes sessions amb el Gela i estic ara com fent tota la part aquesta del coro, de tot això, perquè vull que quedi molt guai, que pugui arribar a emocionar, de veritat. O sigui que sí, estic treballant, però a veure quan surt.
0: I a nivell musical segueix una mica...
1: Sí, bueno, segueix potser més el rotllo de Ja no fa mal, però és que és diferent, les tres són diferents, que és el que m'agrada a mi, que cada cançó sigui diferent, perquè jo no sóc només una cosa, sóc moltes. I puc donar tantes coses que és com, bueno, pues Honolulu és diferent i cadascun és diferent.
0: Ja has dit que tenies moltes coses escrites, apuntades i això, preparades. El disc, tens pensat, tens algun horitzó, alguna fita?
1: Tinc pensat, m'encantaria poder treure un EP, i que és veritat que potser no seran moltes cançons, no ho sé la veritat, però clar, tinc tantes escrites que estic seleccionant a veure quines podrien tenir sentit dintre de la llista, del set lista. Llavors és com, per exemple, Ja no fa mal i Aquest puto sentiment i Honolulu, i després tinc algunes 3 o 4 que podrien encaixar també i que segurament seran les que aniran en aquest EP.
0: T'he de confessar que ara fa temps que vam quedar que faríem aquesta entrevista i vam dir-la de fer avui perquè el dia que ens quadrava a tothom, però no recordo exactament com et vam trobar. Com t'has mogut tu? És a dir, com li vols donar vida a això? Què estàs fent ara?
1: Sí, estic intentant com contactar amb la gent, amb ràdios, amb mitjans de comunicació, i pues, donar-me a conèixer una mica per aquí, i pues, això he de dir també que és la primera vegada que jo vaig a una ràdio.
0: Ens vas escriure, pot ser?
1: Sí, us vaig escriure, i és el que estic fent, a veure si la gent em pot començar a conèixer per aquí. Llavors, sí, de moment vaig fent com aquestes feines d'anar escrivint i tot.
0: És la teva primera entrevista?
1: Sí, aquesta és la meva primera entrevista. Sí, és que mai he donat una entrevista.
0: Molt bé. I ara hi ha algun altre mitjà? T'ha dit alguna cosa? O...
1: Sí, també a Ripoll. Sí, sí.
0: T'he sentit, no?, que els mitjans...
1: Sí. Sí, és veritat, perquè la gent de la comarca és la que millor... La que més potser il·lusió els hi fa, i la que és veritat que millor m'han tractat en aquest sentit, perquè, clar, jo sóc d'aquí. Potser és veritat que aquí no hi ha tanta gent fent música, bueno, més de la que em penso. Perquè justament això, hi ha tant artista emergent que mai saps quanta gent, però és veritat que te'n vas a Barcelona, te'n vas a Terrassa, on estem visquent nosaltres, i és més complicat donar-te

0: conèixer.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, pues mira, em fa il·lusió començar per aquí. Em fa molta il·lusió començar a la meva comarca.
1: Això, la música és tranquil·la, no? No sé si el fet d'haver nascut a Ribes, torn natural, i això també hi, també sí, hi ha fet.
0: Sí, però tampoc et diria, perquè com que ja et dic que tinc cançons que són totalment al contrari... Mm. No sé, hi haurà tantes coses diferents que no crec que tingui un sentit només d'una cosa, saps? Mm. És com que hi haurà moltes coses diferents.
1: Mm. A nivell de la comarca, coneixes algun altre músic o grup?
0: Crec que no. Mm. És fort, però crec que no.
1: Mm. Estaria bé, fa
0: segur, segur que hi ha algú, però no recordo.
1: Fa molts anys va fer una cosa que es deia... Tira Músics, crec que es deia, que, bueno, feia un concert, diferents concerts un dia, una trobada a tots els de la comarca, i estaria bé fer-ho perquè hi hagués aquesta xarxa, no, aquesta complicitat entre,
0: pues sí,
1: entre artistes.
0: Sí, sí, perquè n'hi ha, és que n'hi ha molts, sí.
1: Ja ens esperarem a l'EP.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, res, que moltes gràcies, perquè és això, és la meva primera entrevista i em fa molta il·lusió que pugueu, pues, confiar, obrir les portes a que pugui venir tothom. I que això, que el sé de Ribes, i pues, jo sempre he pensat que m'agradaria començar per la meva comarca, que em coneixin primer aquí i després pues, ja sortir a fora.
1: Mm.
0: Però que em fa il·lusió que sigui així a l'inici.
1: No, a tu et fa il·lusió, a nosaltres molta més que la primera sigui aquí. Per tant, que moltíssimes gràcies a tu i a tota la...
0: I als meus amics.
1: I a tota la claca que ha vingut. Marxem amb una de les dues. De les dues cançons trien una per escoltar-la sencera i bé.
0: A mi m'agrada aquest puto sentiment.
1: Doncs marxem amb aquesta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu, gràcies.

0: Com podem comprovar cada any, al Festival del Comte Arnau, la llegenda és una història que no s'ha deixat mai d'explicar. Ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia, l'oralitat popular i ara també pel manga. A finals de març, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, una obra de Santi Casas que veu dels mites, les cançons, els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. L'autor és Santi Casas, dibuixant, il·lustrador, colorista, historietista i professor, amb una trajectòria molt àmplia que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'Escola Josó i la seva vinculació amb Amicari Studio. Ja el tenim amb nosaltres. Hola, Santi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Abans d'entrar a Maldito, situem una mica els oients. La teva trajectòria és molt extensa, dibuixant, portadista, colorista, professor, guionista, il·lustrador. Com t'agrada definir-te quan algú et pregunta què fas?
1: Certament, Joan, no m'agrada, se'm fa complicat per tot això que tu deies, no? Són moltes coses. Normalment sempre dic que dibuixant i professor, que són les dues facetes més rellevants. Es fa difícil de definir un mateix.
0: No, ho entenc, és normal, perquè a més això, amb tota aquesta... Només et falta ser editor i tenir una editorial per fer tot el procés, tu, no?
1: Vaig treballar també d'editor a Planeta una època, ja fa, ara ja farà prop de 15 o 20 anys, o sigui, ja fa temps, i també a la Joso també m'he dedicat a editar coses. Un cop a aquest món del dibuix, la il·lustració, un cop t'hi fiques, és fàcil anar pivotant, anar saltant, i sobretot si t'agrada tocar una miqueta totes les parts del procés.
0: I a més has treballat amb estils molt diferents, amb còmic europeu, amb manga, amb mercat nord-americà, videojocs també, música, jocs de rol. Si haguessis de triar alguns moments claus de la teva carrera, quins serien?
1: Doncs mira, potser anant als orígens, el primer que em llença una miqueta la trajectòria internacional són uns llibres de com dibuixar manga, vistos des d'aquí, que em va permetre treballar també amb els companys amb els que em vaig formar i vam formar l'equip d'Icari Studio. Després, per lo divertit del projecte, poder treballar amb Iron Maiden, que em va suposar que podia fer un treball d'il·lustració de còmic, de videojoc, tot junt i tot al voltant també de la música, no? Que doncs això va ser molt, molt xulo, molt divertit. I finalment tot aquest projecte de Rondalles, que és un projecte més personal i m'està permetent doncs, una miqueta fer aquelles històries que a mi sempre m'havien vingut de gust dibuixar, doncs ho poder restirar endavant.
0: Això dels Iron Maiden, com va arribar?
1: Doncs a través d'un productor musical amb el que ja havia treballat fa bastants anys i tenia la idea d'ajuntar d'alguna manera sempre els còmics i la música metal, no? Perquè eren dues coses que sempre havien anat de la mà. I vaig estar treballant amb ell uns quants anys, fent cosetes amb bandes més petites, i al cap d'un temps, després de dos projectes que no van acabar ja d'arrencar amb molta força, de sobte m'escriu un dia i em diu: mira, no et puc dir gaire cosa més que videojocs i Iron Maiden, t'interessa? I amb l'Ola ja em tenia.
0: Interessant. Això es pot trobar encara o no? O va ser una cosa puntual?
1: Encara es poden trobar algunes de les coses. El videojoc encara està disponible perquè és el Legacy of the Beast, a més va donar nom a la gira. I els còmics que van sortir alhora ronden més entre col·leccionistes, perquè aquí al nostre país solament van arribar a través de si el demanaves per subscripció, però encara hi ha cosetes que es poden anar trobant.
0: T'obliga això, tu, a ser col·leccionista de lo teu, també, o per haver-hi treballat te'n van donar un bon gruix?
1: Que va, sempre va... Això reconeixen molt tothom. Costa de vegades que t'envien totes les mostres que toca. Està difícil, de vegades.
0: També has fet color per Marvel i DC, has dibuixat personatges com Red Sonja i també has treballat amb referents com Roy Thomas o Esteban Maroto. Quan fas treball amb personatges i universos tan consolidats, hi ha marge per posar alguna cosa de teva que et defineixi, del teu estil?
1: Sempre depèn del projecte. No? Normalment, quan s'apropen a tu, estan interessats en que li donis la teva impronta personal, no? Que li puguis donar alguna cosa al personatge. Dintre sempre dels límits que una miqueta marquen cadascun, ja sigui personatge o projecte. Per exemple, el que comentes de la Red Sonja, poder treballar amb dos gegants com el Roy Thomas i el Marodo, que havien definit la seva imatge, allò va ser brutal. I l'Esteban Marodo volia tornar a treballar una miqueta l'origen del personatge més fantàstic, més mitològic, i això em va permetre a mi, per exemple, fer una Red Sonja doncs, molt més terrenal, molt més humana, plena de cicatrius, no? I va ser molt divertit fer aquest contrast. En canvi, de vegades, treballar amb llicències del tipus més Disney o World of Warcraft i ostres, com has de clavar el personatge, diguéssim, aquí ja cada cop menys llibertat, no? T'has d'anar adaptant.
0: Per conèixer com funciona, és a dir, ara estem parlant de posar color, entenc això, que una persona com tu, com dèiem, pots fer des del principi, des de la idea fins al final, però si ho fan persones diferents, quines fases hi ha en l'elaboració d'un còmic?
1: Clar, hi ha vegades que s'ho fa i s'ho manega tot un sol, no? Seria l'autocomplert, però en projectes de l'estil de les editorials americanes, on el rellevant és que el llibre surti al mes, no?, quan toca, aquí normalment tot es divideix, totes les tasques. Llavors tindríem de primeres els editors que marquen la línia editorial, els guionistes que escriuen la història, després ja venen els dibuixants, i si s'escau, doncs entintadors, coloristes i també, sobretot, també els rotulistes que s'encarguen de col·locar tots els textos, no? I potser també del disseny i la maquetació final per enviar-ho a impremta. És un procés en el que passen moltes mans.
0: I totes importants, perquè a vegades hi ha còmics superbonics, no? Si els títols i les lletres no estan ben posats, costa
1: Espanya,
0: després, eh?
1: Sí, per això que crec que totes les facetes són molt rellevants.
0: Com dèiem, acabes de publicar Maldito, que llegim que forma part d'una sèrie d'adaptacions que vas començar l'any 2022, que vas adaptar llegendes i mites més pròxims a tu, no?
1: Sí, en realitat comencem una miqueta abans, ja cap al 2018 que es planejava, 2019, perquè tot això es va començar a publicar, a fer una prepublicació a una revista que es diu Planeta Manga, que arrencava en aquell moment imitant el tipus de revistes que es publiquen a Japó, on es prepubliquen tots els llibres que després nosaltres comprem aquí en els tomos de manga, que habitualment trobem més a les tendes. Doncs això, no? Arrencar una revista, però tot amb autors d'aquí. I aquí va ser on va sorgir l'oportunitat de començar a dibuixar rondalles. Volien començar primer amb històries curtes i la meva proposta va ser aquesta, no? Hi havia moltes històries que em venia de gust adaptar i donar-los un toc personal. Sempre havia pensat que els japonesos havien sigut molt espavilats adaptant tot l'imaginari occidental a les seves històries i per què no nosaltres fer el mateix, no? Amb aquest descarme. Vale, doncs mira, agafo el vostre llenguatge, però per explicar jo mateix les històries d'aquí.
0: Què et va treure del personatge del Comte Arnau?
1: Ui, moltes coses. He de confessar que la llavor per aquesta adaptació en concret ve de la relació que té el mite amb els mites nòrdics de la caça salvatge. Jo estic molt obsessionat amb un quadre del William Cordes, de la caça salvatge, i sempre havia, quan pensava en l'Arnau o recordava la llegenda, sempre em venia aquell quadre, no?, al cap, i una miqueta va ser la llavor a partir de la qual vaig començar a construir tot l'imaginari.
0: De fet, n'hem parlat moltes vegades, que el Comte Arnau és nostre i és local, però la història, no?, en general, molt bàsica, la podem trobar reproduïda a molts llocs, no? Mallorca tenen el Comte Mal, Faust, no ho sé, no? Que és... A vegades no, busquem referents internacionals d'històries que també tenim, no?, ben a prop.
1: Sí, sembla que quan ens les venen de fora tenen millor màrqueting, pel que sigui, ens les han sabut vendre millor, però aquí tenim la mateixa arrel i moltes vegades amb una entitat pròpia molt especial.
0: No sé si, a part d'aquesta inspiració, si, no sé, si vas visitar o vas documentar-te sobre llocs associats a la llegenda, no sé si coneixes la nostra zona o vas preferir treballar des d'un imaginari més lliure.
1: Documentació sí que em vaig fer servir moltíssima. Vaig partir de com recordava el conte, la història com la vaig llegir per primer cop de petit, que em se'm va quedar molt, molt, molt gravada, i vaig intentar primer fer tirar de memòria. Després vaig anar a buscar documentació, i quan dic vaig anar, vol dir molta cerca de llibre, internet, perquè em compleixo bastant aquell estereotip de dibuixant tancat a l'estudi, i em queda pendent ara visitar aquells jocs que he tractat de dibuixar.
0: No, no, t'ho dèiem, que no sé si és casualitat, però... No el tenim ara, hem parlat amb la biblioteca perquè doncs l'adquireixi també i per poder-lo fullejar i tot, i perquè quedi constància i perquè quedi arxivat, però hem vist les primeres pàgines que hi ha penjades de promoció, sí. I ostres, hi ha un entorn que sí. Si te l'has imaginat, podia ben bé ser el Gorg de Malatosca.
1: Sí, o sigui, la intenció sí que era que no necessàriament, perquè en cap moment pretén ser una adaptació històrica, i la intenció era que si hi havia lectors d'altres jocs també poguessin sentir certa identificació, però alhora també volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà, segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no, d'aquests Pirineus quan s'atansen, sinó també hi ha l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca, que és un lloc preciós. I necessitava un espai així, i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan té tot el sentit. Sí que recorda, no és exactament igual, perquè el vaig... exagerar una miqueta més, vaig donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic, però la inspiració directa és aquesta, totalment. I m'alegra molt que vosaltres que sou d'allà ho heu reconegut.
0: Sí, sí. Vas escollir partir d'un personatge, com hem explicat, que persegueix la llegenda, en comptes d'abordar-la directament. Això, per què ho vas fer-ho així?
1: Per una miqueta pel mateix fet de com es va construint tots els diferents relats del Comte Arnau. Em sembla que molta gent té aquesta dèria d'intentar trobar en quin moment realment podem situar el Comte Arnau, no? I aquí diu que és més cap al segle VI, segle VII, altres que no, que és molt més endavant, que cap al XIV, buscant quines són les dinasties. I llavors, això em va ajudar també a lligar-ho amb la idea de que el Comte encara campa, no? I per això vaig voler fer servir aquests dos personatges que estan units per aquesta maledicció.
0: Per tu, després de la teva exploració i de la idea que tu t'has muntat, el Comte Arnau és més un heroi o un antiheroi?
1: És humà. És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que... per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor, i que es dedica a construir esglésies, i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a saltar les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, de vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el compte.
0: Creus que les llegendes populars necessiten o han de ser adaptades i fins i tot transformades per continuar vives?
1: No sé si ho necessiten com a tal, però segurament les ajuda a mantenir-les vives. El fet de que les puguem adaptar a nous formats, nous suports, fa també que arribin als nous temps amb més força, i potser també a nous lectors o gent que potser no la coneixia i que per primera vegada s'interessen perquè se les ofereixen en un format que li és més afí, o que reconeix com més propi. I això ajuda a mantenir-les vives. Crec que una miqueta d'això sí que cal.
0: Explica'ns, per la gent que no ho conegui, el manga, que té uns codis molt, molt concrets, què és el que pot aportar aquesta història?
1: Hi han tres coses que crec que vosaltres mateixos ja heu vist que una miqueta ho defineixen molt, que és l'expressivitat, l'ús dels silencis, aquesta narrativa més dilatada, i una composició de pàgina moltes vegades molt exagerada, molt, que intenta impactar visualment. Aquestes tres coses, sobretot, no? Perquè em van ajudar a transmetre les emocions, que eren complexes, les del personatge. També m'ajudava a tractar aquests moments de silenci i la ominositat de la història, no? Que al final és dramàtica. El títol no ens enganya. I també les composicions de pàgina el que ajudaven era donar una miqueta aquest toc de fantasia lírica, una imatge molt més poètica.
0: Crec que vas publicar el mes de març.
1: Correcte.
0: I explica'ns com, és a dir, quin procés ara hi ha, és a dir, quina tirada hi ha hagut, on el podem trobar, com...
1: Les tirades són difícils de saber amb precisió. Aquí, històricament, les editorials acostumen a ser una miqueta més opaques amb això, fins que no tenen els números molt clars. Però sí que, almenys, la sensació ha sigut d'una molt bona rebuda. Quan vaig editar Rondalles, jo pensava que cridaria també una miqueta l'atenció, no? Es tocaven moltes coses també del territori, va passar més desapercebut. En canvi, amb el Tito, jo suposo que, mira, aquí deu ser el compte que tira del carro i està fent que hagi tingut una miqueta més de ressò, bona recepció, i m'està portant bastantes alegries. Vam esgotar els exemples que havien portat al Saló del Còmic, que ara va ser fa un parell de setmanes, i realment està sent molt divertit. S'han interessat també a la resta de la península pel llibre, o sigui que potser també tocarà fer un petit recorregut per continuar explicant la llegenda a altres comunitats. Això tinc moltes ganes també.
0: I per curiositat, el fet que sigui manga pot obrir mercats més enllà de l'estatal?
1: Potser que sí, perquè de fet, diverses històries d'aquestes que s'han prepublicat a la revista Planeta Manga ja s'han publicat a molts països, han sortit publicades a Estats Units, Alemanya, Itàlia, també algunes han arrencat ja a Japó per primera vegada, no? Manga portuït aquí, que es publica directament també a Japó, i ja hi ha cert interès. De fet, aquesta mateixa publicació va provocar que s'edités una altra revista, Manga Isho, que es publica en quatre idiomes a l'hora. Es publica en castellà, però també en italià, en alemany i en francès, a cada espai corresponent, no? Llavors, hi ha com una onada creixent d'autors amb aquest tipus de narrativa i que ajuden també a aquesta difusió internacional de la lectura i el còmic.
0: Doncs escolta, molt interessant, Santi. Pel que entenc, això, Borda Malató, és que t'has vist en fotografia i deus conèixer, però no l'has visitat encara. Esperem a veure si pots venir algun dia i també, doncs, potser, per què no, a presentar aquest manga aquí a Sant Joan de les Abadesses.
1: Ho tinc pendent, ho treballarem amb l'editorial. Realment és una cosa que em faria moltíssima il·lusió. Donar-vos les gràcies pel vostre temps. Espero haver tractat amb respecte al vostre territori, la vostra llegenda, que per mi ha sigut tan important, sempre m'ha acompanyat. I encantat de tornar a parlar amb vosaltres quan calgui. De veritat, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi molt bé. I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna, de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla dels astrònoms grecs.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.
3: Avui viatjarem més de 2.000 anys enrere, fins a l'antiga Grècia, per descobrir com els primers grans astrònoms intentaven comprendre el cosmos, sense telescopis, sense satèl·lits i sense ordinadors. Només amb els seus ulls, la seva intel·ligència i una curiositat immensa. els astrònoms grecs observaven el cel nit rere nit i apuntaven la posició de les estrelles, el moviment de la Lluna, els desplaçaments dels planetes i els canvis de les estacions. Utilitzaven instruments molt senzills, rellotges de sol, varetes per mesurar ombres i esferes celestes dibuixades. Però sobretot feien servir les matemàtiques i la geometria. Per als grecs, l'univers havia de tenir ordre i harmonia. Pitàgores, famós pel teorema que porta el seu nom, pensava que l'univers estava governat per nombres i proporcions. Els seus seguidors ja defensaven que la Terra podia ser esfèrica, una idea molt avançada per aquella època. Aristòtil afirmava que la Terra era el centre de l'univers i que tot girava al seu voltant. Aquest model, anomenat geocèntric, va dominar el pensament durant gairebé 2.000 anys. També va observar eclipsis i es va adonar que l'ombra de la Terra sobre la Lluna era rodona. Una prova de que la Terra podia ser esfèrica. Aristarc de Samos. Aristarc va ser un dels més avançats al seu temps. Va proposar una idea revolucionària i era que la Terra girava al voltant del Sol. És a dir, 1.700 anys abans que Copèrnic. Però gairebé ningú el va creure, perquè la majoria pensava que la Terra estava quieta i era el centre de tot. Eratòstenes va aconseguir calcular la mida de la Terra fa més de 2.200 anys, només utilitzant nombres, geometria i observació. I això és una cosa fascinant. Va saber que la ciutat de Siena, a Egipte, durant el migdia del solstici d'estiu, el sol il·luminava completament el fons d'un pou. Això volia dir que el sol estava just a sobre del cap i no produïa cap ombra. Però aquell mateix dia, i a la mateixa hora, Alexandria, uns centenars de quilòmetres més al nord, sí que apareixien ombres als objectes verticals. Eratòstenes va mesurar l'angle d'aquella ombra i va descobrir que era aproximadament d'uns 7,2 graus. A partir d'aquí va pensar, si la Terra és corba, aquest petit angle representa una part de tota la circumferència terrestre. I fent uns càlculs matemàtics, va arribar a una estimació sorprenentment precisa de la mida del nostre planeta. Sense satèl·lits, sense avions, sense tecnologia moderna. Només observant, pensant i fent matemàtiques. Hipàc de Nicea va crear un dels primers catàlegs d'estrelles de la història. També va descobrir la precessió dels equinoxis, un lent moviment de l'eix de la Terra que fa que la posició de les estrelles canviï al llarg de milers d'anys. Ptolomeu, Claudi Ptolomeu, va reunir gran part del coneixement astronòmic de la seva època en una obra anomenada El Magest. El seu model col·locava la Terra al centre de l'univers i explicava el moviment dels planetes amb complicats cercles anomenat epicicles. Tot i ser incorrecte, el model funcionava força bé per predir la posició dels planetes. I aquí hi ha una de les lliçons més interessants de la història de la ciència. Durant gairebé 2.000 anys, la humanitat estava convençuda que el model geocèntric era correcte. Semblava lògic, semblava evident, i tothom ho donava per cert. Però era fals. I això ens fa pensar una cosa. Potser avui també hi ha idees que considerem absolutament certes i que d'aquí uns segles es demostrarà que estem completament equivocats. La ciència no és tenir sempre la veritat. La ciència és continuar fent preguntes. Els astrònoms grecs miraven el mateix cel que nosaltres contemplem avui des de Sant Joan de les Abadesses i intentaven entendre'l amb les eines que tenien. I gràcies a aquella curiositat vam començar el gran viatge per comprendre l'univers. Així que la propera vegada que mireu el cel nocturn, penseu que fa milers d'anys altres persones ja es feien exactament les mateixes preguntes que vosaltres. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns 25 de maig de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que la Jana Foncillas expliqui a la família que ha fet la seva primera entrevista com a artista aquest dilluns a La Veu. Podeu recuperar-la al nostre podcast o escoltar-la en diferit a les 10 de la nit. No deixem de parlar d'artistes, però en aquest cas d'un de Sant Joaní. En Ferran Capdevila, ja us ho vam explicar, està participant al concurs A l'Anada de nous talents musicals. Pels despistats, li han demanat que ell mateix ens ho expliqui. Tot teu, Ferran.
1: Bé, doncs aquest concurs, que es diu A l'Anada, doncs és una iniciativa de Ràdio Televisió Cardedeu, que és un concurs bueno, que es va crear fa uns mesos, en el qual hi vam participar molts concursants, pel que ens van dir, i que en van fer una selecció dels 40. I d'aquests ens van fer unes entrevistes, uns podcasts que bueno, al final que explicàvem la cançó amb la qual ens havíem presentat i seleccionat, i també parlar una mica de la música i de temes també en caràcter més personal. I a partir d'aquí doncs, bueno, es van fer uns vídeos que s'han anat emetent per les xarxes i també per, crec que, televisions locals. I d'aquests 40 seleccionen uns 10, el qual doncs, hi té una implicació important al públic. I a partir d'aquí, a partir d'això, hi ha un jurat també que hi haurà d'aquest concurs, doncs es seleccionaran els 10 finalistes, els quals faran una actuació en directe que s'emetrà a les televisions locals i també a les xarxes, doncs, pel qual bueno, doncs farem unes actuacions i al mateix dia doncs, es seleccionarà el guanyador.
0: Doncs ja ho sabeu, tots a votar en clau santjoanina, o si voleu escoltar amb qui competeix i decidir-ho llavors, ho podeu fer a alanada.cat, alanada.cat. Però, escolta, recolzeu-lo i ajudem que arribi quan més enllà millor. I això és tot. Nosaltres explicar-vos que aquest dimecres a les 10 del matí al casal Jaume Nonó hi haurà una nova sessió de Fem Pastissos de les 10 a les 12 del matí. Si en feu, sisplau, porteu-nos un trosset per dir si la cosa va bé o no, si ho feu bé o no. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: was mad too.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
2: Segons la Universitat Pompeu Fabra, cada habitant de Catalunya emet unes 8,4 tones de CO2 cada any. Per un poble com Sant Joan de les Abadeses, amb 3.274 habitants, representen unes 27.500 tones de CO2 a l'any. Tant com si cadascú, grans i petits, tots els habitants del poble, fessin 40 viatges d'anada i tornada a Madrid en un cotxe de gasolina. Has pensat mai quina és la petjada de carboni de les teves activitats? Fes-ho. Entra a carbonfootprint.com i calcula les teves emissions de CO2. El gran repte que tenim tots plegats és ser-ne conscients i rebaixar aquestes emissions de CO2 per combatre l'emergència climàtica.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns teulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: escoltes, Icar.
1: Catriel i Paco Amoroso!

love here. Beat Zucchini.